0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda...

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda

0: Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts a una nova edició de Hot Dance 80. Avui, a la història de High Energy, el protagonista, la protagonista, serà Divine, o Divine, com li vulgueu dir. Després escoltarem Italo i els 35 darrers minuts farem un especial dedicat al 40 aniversari del Max Mix. Espero que us agradi. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. Divine, nascut com Harris Glenn Milstead, va néixer el 19 d'octubre de 1945 i ens va deixar el 7 de març del 1988. Fou una cantant, drag queen i actriu americana que es va convertir en una icona de la cultura LGBTI, un símbol de la contracultura mercès a la seva col·laboració amb el director de cinema, en John Waters.

A principis dels 80, Divine es va traslladar a una exitosa carrera musical, principalment a Europa, on es va convertir en una estrella del high energy i la música disco. Va treballar amb el productor Bobby Orlando, conegut com Bobby O, el que li va donar un so característic, ritme ràpid, sintetitzadors potents i lletres divertides i empoderadores.

Divine va morir inesperadament el 7 de març del 1988, als 42 anys, degut a una insuficiència cardíaca provocada per una hipertròfia ventricular esquerra. Tan sols unes setmanes després de l'estreno de la seva pel·lícula amb Waters, Hairspray, on va interpretar el brillant Harman Ives Stisberg al paper de mare. Avui hi ha la protagonista a Hot Dance 80 i a la història del High Energy és Divine o Divine.

Divine és considerada la reina mare del drag i una inspiració per a artistes com RuPaul, qui ha anomenat a Divine com la seva major influència. Avui, a la història del High Energy, la música de Divine.

un altre dels èxits de Divine amb Bobby Orlando va ser Native Love, que és el darrer tema que escoltem avui a la història del High Energy. Damn, I feel the heat. Rock your

Benvinguts i benvingudes avui a Hot Dance 80. Hem començat amb la història del High Energy amb Divine, Divine. I ens acompanya ara el Ether David amb Words. Avui, als 35 darrers minuts, farem un especial del 40 aniversari del Max Mix. I és que això no es celebra cada dia. Un dia molt complicat de parlar amb els protagonistes de la festa, però hem aconseguit contactes i amb successives edicions de Hot Dance 80, doncs anirem parlant amb els protagonistes d'aquesta festa que es va fer a Molins de Rei, al Baix Llobregat.

Terra David ens acompanyarà un altre protagonista que es va fer anomenar Rebase. I això és el Dial My Number.

Anem a escoltar més música, perquè avui a Hot Dance 80, amb l'especial del 40 aniversari del Max Mix, el programa se'ns està quedant molt i molt curt. Això és Savage i, senzillament, no ploris a la nit. Don't cry tonight.

0: El 15 de novembre de 1985 es va editar el Max Mixel, un disc de mescles que no s'havia fet mai a Catalunya i a Espanya. El va fer en Mike Platines, conjuntament amb en Javier Ucía. Cadascú feia la seva feina i ara se celebra el 40 aniversari. El Max Mix 1 40 l'ha enregistrat DJ Tedu i el Max Mix 2 l'ha enregistrat en DJ Fanny. Així sonava el Max Mix 1 fa 40 anys.
1: 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4.

Una sessió que va començar amb uns minuts de retard i que van començar punxant en Javi Vilchez i en Charlie Mix amb uns petits problemes en un canal, en un plat. Després d'ells va punxar el productor italià Roberto Turati. I després es van fer actuacions de Fred Ventura, Mi Commission i Scotch. Anem a escoltar un tros d'aquestes actuacions.

l'actuació de Fred Ventura al 40 aniversari del Max Mix. Després de Fred Ventura va actuar Mico Mission, que aquest 2025 ha actuat a la discoteca dels 80 a Madrid, després a València, i també ho farà a discoteca dels 80 quan vinguin a la ciutat de Barcelona.

Això va ser una part de l'actuació de Mico Mission, que després escoltarem el Mega Mico, que per fi el Mike Platines l'ha enregistrat en vinil amb una cinta de Revox que li va lliurar a en Josep Maria Castells, a la mega quedada que es va fer a Cardedeu ja fa uns anys. I ara, per fi, la companyia discogràfica, l'editar el Max Mix 40 aniversari, doncs han editat el Mega Mico. Freddy Ventura, Mico Mission, i ara li toca el torn a Scotch.

I seguim endavant amb el programa perquè ara tenim d'escoltar el Mega Mico i després doncs farem més programa. Avui especial a Hot Dance 80 del 40 aniversari del Max Mix.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la coordinació tècnica i musical Barroja Show, des de la producció de la Susi Bautista i Navarro, i aquí dirigint, editant i presentant Josep Maria Jurado i Escobar. Serà fins a la propera. Adéu-siau.

0: DJ Jaumix presenta
1: el Tecnòdrom.
2: T'espero tots els dissabtes a les 11 de la nit aquí a Ràdio Cunit.
3: El Tecnòdrom
0: amb Jaume Sens.
4: Jaumix in session. Entra a la discoteca virtual de la...

0: Bona nit, família. Benvinguts un dia més aquí al Tecnòdrom. Dues horetes de música electrònica.
1: Sessió Revival. Sessió Revival a la primera part. Sessió Tecnòdrom. Sessió Tecnòdrom. Segona part.
0: A través de la teva sintonia amiga, Ràdio Cunit, Ràdio Trinitat Vella, Ràdio Banyeres, Ràdio Tarabadell, Ràdio Meta, la xarxa d'emissores sindicades locals de Catalunya i, com no, també en el nostre Facebook del programa, el Tecnòdrom. Amb un servidor, DJ Jaumix, amb les maletes a punt i preparades. Comencem! I comencem amb la sessió Revival del Tecnòdrom. Ens n'anem als anys 80, Tecnopop. Anem repassant músiques que han fet un hit. Aquesta obria totes les sessions. Anna Clark. Our Darkness, en la foscor de la nit. Des de Ràdio Cunit, 107.

Ja estem endinsant-nos a la sessió Revival del Tecnòdram. Ai, amics, tota aquesta gent que s'acaba d'incorporar, benvinguts! Sí, senyor, no us heu equivocat de dir el no. Això és el Tecnòdram des de Ràdio Cunit.

Des d'aquí comença, doncs, encetem una revolució electrònica. En els dials. Això és Trampera Matinera!

0: Impressionants temes que anirem sonant i anirem desfilant al llarg de la nit i de les successives setmanes. En fi, tota la temporada, vaja. El Tecnòdrom, per fi tens un espai al teu dial. A la 107.0. FM.
1: Sessió Revival.
2: Tecnòdrom. El Tecnòdrom, amb

Temes com, per exemple, aquest Change, Tears for Fears, anys 80, sessió Revival, la primera del Tecnòdrom, on fem un petit tastet del que anirà sonant al llarg de la temporada. Hem sentit una miqueta d'espagueti, una miqueta de tecnopop, ara anirem cap a l'electro dintre d'una estoneta. En fi, moltíssims temes que aniran sonant al llarg de la temporada, com també algun monogràfic que també caurà. Vinga, vinga, calentant motors, que és cap de setmana!

0: amb Jaume Sens.
1: Sintonitzes el Tecnòdrom des de la 107.0 de la freqüència modulada. Això, Ràdio Cunit, el Tecnòdrom, la teva discoteca virtual de cada divendres i dissabte. It's my life, aquesta és la meva vida. La música electrònica, la nit, la festa. I tu, a través de les zones, des de la ràdio més fresca, de la Costa Daurada.

Ai, que no entra aquest tema dels The Commoners, més ben dit de Bronski Beat, que ha sigut un èxit últimament amb les seves versions, i ara ens arriba de la mà del Tecnòdrom des de la 107.0 de la freqüència modulada. Bronski Beat, anys 80, altre estil musical que aquí ens arriba des del Tecnòdrom, la teva discoteca virtual a Ràdio Cunit 107.0 FM. I quan es fa de nit, escolta també Ràdio Cunit.

Això és un testimoni de totes les músiques que avui dia s'escolten. Doncs ja existien. Gent que es pensa que l'electrònica acaba de sortir d'ara o que està de moda, doncs no, això ve de molts anys. D'uns 30 anys aproximadament. Encara que hi ha molta gent que va començar abans d'hora.

0: sintonitzes Ràdio Cunit.
1: 107.0 FM. El Tecnòdrom.
2: M'agrada. T'espero tots els dissabtes a les 11 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
1: Tac, tac, tac, tac, noto.
2: Amb Jaume Sens.

Això és la sessió Revival. En temes dels 90. Ja anireu reconeixent-los, eh? Ja anireu reconeixent-los. Mica en mica, poquet a poquet. De què es tracta? Això és el Tecnòdrom des de la 107 de la freqüència modulada.

0: Sessió Revival.
1: Impressionants temes que van desfilant al llarg de la nit des de la sense de la freqüència modulada. Ja ho diuen, tant de dia com de nit. Escolta Ràdio Cunit.

Impressionant! Jaume Sens, un servidor, saluda! Els plats, els compactes, entre d'altres, a la cabina, Insession, a la sessió Revival, d'aquí, de Ràdio Cunit.

0: the bass kick.
1: Improvisant, improvisant, impressionant. S'ha de ser un sincer, estem improvisant, eh? Aquí ens estan trobant vinils i cosetes. Dic, va, tot l'intens de preparar el programa avui, a la sessió Revival, experimentarem. I de moment sembla que força, va força bé, vaja.
2: Estàs escoltant les sessions en directe de Jaume Asens.

0: Sessió Revival.
1: Escolta, Sant Anàdrom, des de Ràdio Cunits. Amb un servidor, Jaume Sesc, us saluda. Aquesta Sessió Revival que portem a terme mirant d'aliar-la, que estrem i la comarca, perquè és cap de setmana.
0: Sessió Revival. Entra a la discoteca virtual de les zones, al Tecnòdrom.

0: Jaume Asens in session. Entra a la discoteca virtual de les zones.
1: Cúbic 22. La sessió Revival de la setmana. Això és el Tecnòdrom a Ràdio Cunit.

0: Session.
1: Senyores, senyors, benvinguts a la sessió Jaumix. DJ Jaumix in Session. Una sessió tan especial perquè barreja música actual amb antiga. Aquest tecno procedent de València. Ladies and gentlemen, DJ Jaumix.
0: Jaumix in Session.
2: Wow!

0: I des d'aquí, des del Tecnòdrom, des de la 107 de la freqüència modulada, fem tremolar la comarca. Aliar-la, és cada setmana. I recorda, la música no en fem, però si en posem, som-hi! Vinga, vinga, freqüència a tope, home, ja, que es cremi la comarca.
1: Escoltes el Tecnòdrom?
2: Jaumix in session.

Música amb cinc sentits, de música no en fem, però en posem. Sessió DJ Jaume X des del Tecnòdrom, des de la 107, de la freqüència modulada. Això, Ràdio Cunit.

festa continua a càrrec de cadascú. Això sí, eh? Per nosaltres hem calentat motors per aquest cap de setmana al Tecnòdrom. Però la festa segueix, eh? I recorda, tant de dia com de nit, a Ràdio Cunit. I de música no en fem, però sí en posem. Electrònica. Per tu. Des de l'emissora més calenta, més fresca de la Costa Daurada. Que vagi de gust!

0: virtual de la zona, el Tecnòdrom.
1: T'espero tots els dissabtes a les 11 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
2: The real devil. Save me the life.

0: Això sona bé.
1: DJ Jaumix presenta
2: el Tecnòdrom.
3: T'espero tots els dissabtes a les 11 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
4: El Tecnòdrom.
5: Amb Jaume Sens.
6: Jaumix in session.
7: M'agrada.

0: Ràdio Cunit.
1: 107.0.
0: radiocunit.org.
2: Si vols escoltar a un artista, un grup, una orquestra, un estil o una època, has de sintonitzar en Ràdio Cunit el dijous a les 7 del matí. I si t'has perdut algun en detall, ho pots tornar a escoltar el dissabte a les 6 del matí. No t'ho perdis.
3: Això és música, amb Juan Buendía.
4: La música no ho fem, però sí en posem a través de la 107 de la FM. Cunit Sound DJs, des del Penedès. DJs, quilòmetre zero amb denominació d'origen.
5: Siempre innovando para todas las ondas de Cunit y alrededores. Vamos, que la vamos a liar.
3: Nos escucharás todos los jueves a las 8 de la mañana y en repetición los domingos a las 3 y media de la tarde.
5: Claro que sí, desde el Baix Penedès, en la 107 de tu FM. www.radiocunit.cat.
6: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
6: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
7: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí...
8: Cunit al dia.
7: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
8: Cunit al dia.
7: Amb Jaume Asens.
9: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
10: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
11: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
12: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla als vianants.
9: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
3: Ràdio Cunit presenta... A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
13: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche.
14: Chinchín Costa Fleming.
15: Ha regresado.
16: Y regresó algo con fuerza.
17: Más o menos, sí.
18: Soy María Román y os espero en la nueva temporada de Costa Fleming, el programa del humor.
19: Oiga, me parece que usted tiene mucho cachondeo, ¿eh?
18: De la belleza, del amor, y de la alegría y de la expansión personal.
20: Sí, hombre, ¿y qué más?
21: Costa Fleming.
22: Y lo hacemos el día jueves de 6 a 8.
3: No, no, María, de 5 a 7 de la tarde.
22: Pero menos guasa, ¿eh?
23: Y otra cosa que voy a decir, que esto es muy interesante. Cada sábado a la tarde, volvemos a poner programa.
15: Costa Fleming aquí.
3: ¡Hombre, bravo! ¡A Radio Cunit!
24: Porque eso no es una radio, eso es la alegría de la huerta.
25: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.
26: Soc Toni Camaro. I en trobareu cada dimecres de 12:31 a Sol d'hivern. El programa en el que cada setmana podeu conèixer diferents artistes quilòmetre zero, la seva història, els seus projectes, com senten, com viuen i el perquè de les seves cançons. Cançons que pots demanar a la web de la ràdio i gaudir dels premis per cortesia dels nostres patrocinadors, perquè jo sóc d'hivern.
25: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.
0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
27: Tu,
1: cansada de luchar.
2: Totes les setmanes tens una cita amb el programa Això és Música i trobaràs un artista, un grup, una orquestra, un estil o una època. Agafa la bona sintonia del programa Això és Música en aquesta emissora.
4: Doncs això mateix, agafa la bona sintonia del programa Això és Música, que en aquest instant inicia. A mi mateix, en Joan Buendía, a la direcció, presentació i realització del programa. I què es posarem avui? Música, naturalment. Aquesta música té nom i cognom, anem a descobrir-ho. Es tracta de Mark Bolan, nom artístic de Mark Enfield. Va néixer a Londres, Anglaterra, el 30 de setembre de 1947 i es va deixar a Barnes, a Londres, el 16 de setembre de 1977. Va ser un músic i cantant britànic i una de les figures més populars del glam rock durant la dècada dels 70. Va ser el líder del grup Tyrannosaurus Rex, nom posterior escurçat a T-Rex. Bé, doncs dit tot això, ja hem descobert. Ara anem a posar música. Metal Guru.

L'àlies Bolan és una contracció del nom del seu admirat, Bob Dylan, Bo Lan. Va néixer en Hackney, a l'est de Londres, el 30 de setembre de 1947, sent el fill d'un camioner. Quan tenia 15 anys, la seva família es va mudar de Hackney a Wimbledon, en el nord-est de Londres. Les seves primeres influències musicals van ser Jane Vincent i Chuck Berry. Es va convertir en un mut deixant-se veure pels llocs més emblemàtics del Soho. Als 15 anys deixa l'escola i entra a treballar com a model. Solid Gold AC Action.

Després de gravar diversos discos sota el nom de Toby Tyler, sonant molt folk, com els seus admirats Donovan i Bob Dylan, ingressa a la banda proto-punk i mod John's Children, la qual va semblar inicialment molt prometedora, sent molt aclamats en els seus recitals i arribant a realitzar alguns enregistraments. Una de les seves primeres grans cançons seria Desdemona, de 1967, escrita pel mateix Bolan, la qual va ser vetada per la BBC per les seves lletres comprometides. No tenim aquest tema, però sí aquest altre. 20th Century Boy.

Al costat del percussionista Steve Peregrine Toc, va fundar el 1967 la banda Tyrannosaurus Rex. Sota aquest nom van gravar tres àlbums, My People Were Fair, el 1968, Prophets, el 1968 i Unicorn, el 1969. Al començament dels anys 70, Bolan va fer fora a Tuck i es va unir amb Mike Fine per formar T-Rex. Els seus èxits més recordats són cançons com Children of the Revolution, Ride a White Swan, Hot Love i Get It On, les dues números 1 en el Regne Unit, així com Jepster i Cadillac. A mitjans d'anys dels anys 70, la popularitat de Mark Bolan va descendir, malgrat que T-Rex va continuar traient discos a la venda. Doncs anem a escoltar Children of the Revolution.

Va morir el 16 de setembre de 1977 en un accident de cotxe a Londres, a l'edat de 29 anys. Irònicament, Marc Bolan adorava els cotxes, com es pot observar en cançons com Cadillac o Jeepster, però alhora es tenia por i mai es va treure el carnet de conduir. La banda va desaparèixer un any més tard, el 1978. Doncs hem escoltat un d'aquests temes, Cadillac.

El 16 de setembre de 1977, Marc Bolan tornava a casa seva de Londres amb cotxe. La conductora era la seva núvia, la cantant Gloria Jones. De sobte, Jones va perdre el control de l'automòbil, un mini, i el cotxe va xocar contra un arbre en el districte de Barnes. Gloria Jones va sofrir ferides i Marc Bolan va morir. La causa oficial de l'accident va ser que un pneumàtic no estava amb la pressió correcta. Continuem. Teenage Dream.

Si vols escoltar un artista, un grup, una orquestra, un estil o una època, has de sintonitzar aquesta emissora totes les setmanes i escoltaràs Això és Música. Doncs això mateix, escoltaràs Això és Música, però en aquest moment ja la segona part del programa que tenim dedicat doncs, a Maren Bolan, fundador de la banda Tyrannosaurus Rex. I continuem. Diu, actualment la localització de l'accident s'ha convertit en un lloc de peregrinació dels seguidors de l'artista, conegut en anglès com Bolan's Rock Shrine, i es va edificar un petit bust de Mark Bolan posat aquí pel seu fill, Roland, al 2002. Més música. Track on Dyke.

curiosament, mare que volen mai va aprendre a conduir per temor a una mort prematura. Malgrat això, el tema esmentat en moltes de les seves cançons són els automòbils i components d'ells. També era amo de diversos vehicles, incloent un famós Rolls-Royce blanc que havia estat prestat per publicitat a la banda Haughtwind en la nit de la seva mort. Life of Love.

dos dels membres originals de T-Rex van morir en diverses circumstàncies. Steve Curry també va morir en un accident de trànsit a la ciutat portuguesa de Parra, a l'Algarve, a l'abril del 1981. En el 2003 va morir Mike Fine per problemes hepàtics generats per la seva addicció a l'alcohol en Croydon-Surrey, a l'edat de 55 anys. El bateria Bill Legend Fifield és l'últim membre supervivent de la banda original. És música New York City.

T-Rex va ser una banda de rock fundada a Londres al 1967 per Mark Bolan, denominant-se originalment com a Tyrannosaurus Rex. Sota aquest nom van llançar els seus primers quatre àlbums d'estudi, amb un so més proper al rock psicodèlic i folk and rock. A principis dels anys 70 i amb el nom reduït a T-Rex van aconseguir la fama mundial i es van convertir en la primera banda de glam rock de la història, corrent que posteriorment van seguir David Bowie, Sweet i Slade, entre d'altres agrupacions angleses. Més música, London Boys.

L'agrupació va deixar d'existir al 1977, després de la tràgica mort del vocalista i líder Mark Bolan, amb prou feines, 29 anys d'edat en un accident automobilístic. No obstant això, el seu llegat es manté amb el pas del temps, sent considerats com una de les grans influències pel hard rock, new wave, punk i rock alternatiu. A més, van ser una de les poques bandes dels principis dels 70 que van obtenir 10 senzills en el top 10 en el Regne Unit, dels quals van destacar èxits com Get It On, Children of the Revolution i 20th Century Boy, entre d'altres. Doncs anem a escoltar el tema que ens queda pendent, Get It On.

Tyrannosaurus Rex es va fundar a l'agost de 1967 pel guitarrista i vocalista Mark Bolan, després de que abandonés el seu primer projecte, John Sheldren. Al costat d'ell es va unir el percussionista Steve Peregrine Took, el nom del qual va prendre del personatge de ficció Peregrine Took, de la novel·la fantàstica El Senyor dels Anells. Després de compondre el seu propi material i actuar en diferents clubs de Londres, el duo va rebre una oportunitat del productor Tony Visconti de gravar un disc per a un segell subsidiari de EMI Records, després de veure'ls en una presentació en el UFO Club de la capital anglesa. Doncs temps per escoltar l'últim tema, I Love to Boogie.

Doncs bé, amics, ja ha arribat la nostra sintonia i això està indicant que el temps del dia d'avui doncs ja ha arribat a la fi. Ja hem consumit aquesta hora que tenim totes les setmanes aquí a la ràdio i avui l'hem aprofitat amb aquest personatge, Mark Bolan, fundador de la banda Tyrannosaurus Rex, o T-Rex. La setmana que ve no serà esta història, sinó serà una altra diferent que tindràs que descobrir quan passin 7 dies en el proper Això és Música. Això sí, amb mi, en Joan Buendía, a la direcció, presentació i realització del programa. Tots ho dit, la setmana que ve tornem-hi.

0: demand on Sundays at 9 p.m. and in repeat on Saturdays at 7 a.m. on Radio Cunit, your FM wave.
1: Remember Sound, el teu programa que et fa recordar les músiques dels anys 70, 80 i 90. Tots els diumenges a les 9 de la nit i en reposició els dissabtes a les 7 del matí. Remember Sound, a Ràdio Cunit.

0: Si quieres escuchar a un artista, un grupo, una orquesta, un estilo, una época, has de sintonizar Radio Cunit los domingos a las 22 horas, las 10 de la noche. Y si te ha gustado, puedes volver a escucharlo el martes a las 6 de la mañana. Te espero.
1: Esto es Música con Juan Buendía.
2: Hola, soy Josep María Jurado. Cada diumenge a les 23 hores i cada dissabte a les 3 de la matinada a la teva emissora, a Ràdio Cunit. Recorda, cada diumenge a les 11 de la nit i cada dissabte a les 3 de la matinada Hot Dance 80 amb la millor música dance de dècades anteriors.
3: Per fi arriba, a través de les teves zones hercianes, un nou programa que revolucionarà el panorama radiofònic. Monotrònic. Un espai on farem pedagogia sobre la música electrònica, donant a conèixer aquest gènere o redescobrint-lo. Repassarem tots els seus estils musicals i, com no, farem monogràfic dels millors grups representatius d'aquest estil, com també els millors productors. Música electrònica, des dels seus inicis fins ara. Aquest és el teu espai, Monotrònic, amb un servidor, Jaume Sens, el qual us acompanyarà totes les matinades de diumenge a dilluns a les 12 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
4: Hola, amics, i benvinguts al Cafè de la Vida. Sabeu, un programa de tertúlia. Que quan el fem els dilluns, de 8 a 9 del vespre, en directe i en repetició, de diumenge a dilluns, de 1 a 2 de la matinada. Us esperem. Veniu, us ho passareu molt, molt bé. Gràcies.
5: Se sube la marea y esto no da más de sí.
6: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
7: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
6: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
8: De dilluns a divendres a partir de les 10 del matí,
9: Cunit al dia.
8: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
9: Cunit al dia.
8: Amb Jaume Asens.
10: Atenció, tots els dilluns, de 6 a 8 del matí, no et pots perdre Pop Music.

0: mistake. Oh, you forgave, and soon both of us.
1: Molt ben trobats, benvinguts. Aquí ja ara comença una altra de les edicions de Remember Sound, el programa que es fa recordar i ballar les músiques dels anys 70, 80 i 90. Aquí a Ràdio Cunit, el teu dial. Conduït i dirigit pel DJ Mickey. No ens enrotllem més i deixem pas al primer tema.
2: Ells són els senyors de Hot Chocolate. Yo, second time.

al teu programa, a la teva sintonia. Remember Sound, el programa que et farà escoltar totes aquelles músiques que escoltàvem i ballàvem aquell temps. Els temps eren els 70, 80 i 90.

i seguint la línia de la setmana passada. Ara senyem el senyor James Brown. Estàs escoltant el teu programa Remember Sound. Totes les setmanes a aquesta hora a la teva sintonia.

Alexander Bell. Girls. Perdón. Is Rain Man. Per tots aquells que acabeu de sintonitzar la sintonia. Esteu al programa Remember Sound. Programa que et fa recordar aquelles músiques que vas veure amb els anys 80, 90 i 70.

per tots aquells que acabeu de sintonitzar. Recorda que estàs al programa Remember Sound. I ara anem a la companyia dels senyors de Just People. In the 90s.

al señor The Beast People. In the name. I ara anem a la companyia. Del senyor Sister. We are family. Estàs al teu programa. Estàs escoltant Remember Sound. El programa que et fa escoltar la música d'abans. Per ballar-la avui. I aquí.

als senyors de Sister, avui amb el teu programa a la teva sintonia. I ara ascendem a la companyia dels senyors de Odyssey. Going back to me what? Odyssey.

34 són els minuts que passen. Des d'aquí hem començat. Amb els senyors de Odyssey anem. Els senyors de Trump. Disco Infierno. Amb Remember Sound. Correu electrònic obert djmiki@remembersound.org. Tots aquells tindran premis. Gentilesa del Papa Lambique de Comarrugas.

Vull voler escoltar alguna cançó. Ja ho saps, djmiki@remembersound.org. I en premi, gentilesa del Papa Alambique de Comarrugar.

Diana Ross. Remember Sound. El teu programa. I ara anem a la companyia de Rick James, Super Freak. Deu minutets per la recta final.

el senyor de Rick James, Super Freak. I ara anem a la visita d'Ottawa. Disco. Recordant els sons, Remember Sound.

aprofitem aquesta pausa, la cançó, per despedir-nos. Qui ha estat aquí amb vosaltres, el DJ Miki, amb el vostre programa Remember Sound. Esperem que hagi sigut del vostre grat el programa d'avui. Hem continuat amb la línia de la setmana passada. I tornarem la setmana que ve a la mateixa hora. Bona tarda. I fins la setmana que ve.

0: no sabem què tenen els contes clàssics i tradicionals que ens enganxen.
1: Perquè enganxen a nens i grans de totes les edats i generacions. Bon dia, Helena.
0: Bon dia, Emma. Doncs sí, tal com dius, de totes les generacions. Perquè el primer dels dos contes que portem avui és un clàssic de tots els temps i que, almenys a mi, m'agradava de petita i em continua agradant de gran. I a tu, Emma?
1: I tant! Per això, avui els compartirem amb tots vosaltres que ens escolteu a través de la vostra emissora local de Catalunya i Andorra, gràcies a la xarxa de comunicació local.
0: I com dèiem, comencem amb el primer conte d'avui, Les mongetes màgiques, que és el conte popular anglès recollit a Els llibres de les fades, una col·lecció de contes populars recollits per Andrew Lang. Se n'ha fet diverses adaptacions a musicals, obres teatrals i fins i tot un curt de dibuixos animats protagonitzat per Mickey Mouse.
1: El Jack i la seva mare vivien en la pobresa i un dia van trobar-se que només tenien una vaca per vendre. Anant al mercat, Jack es va trobar una vella que li va intercanviar per un grapat de mongetes, assegurant-li que eren màgiques. La mare les va llançar per la finestra, enfadada perquè creia que havien enganyat el seu fill. Però les mongetes van créixer fins a formar una llarga tija que s'enfilava als núvols.
0: Els orígens de la planta que puja al cel podrien estar en una adaptació del mite de l'arbre de la vida. El nom del protagonista, ja, és força comú als contes anglesos, on apareix un heroi ambigu, enginyós, però no sempre moralment acceptable, que sembla emparentar amb els déus enganyadors de la mitologia.
1: Helena, em sembla que ja hi ha prou de tanta paraula. Què et sembla si escoltem el conte plegat?
0: Doncs és molt bona idea.

0: En Jack vivia amb la seva mare en una petita granja. Tot i que tots dos treballaven, eren molt pobres. Un dia la vaca, que era molt vella, ja no va fer més llet i la mare d'en Jack va decidir de vendre-la. En Jack va dir:
1: jo mateix la donaré al mercat.
2: Com vulguis, però no et deixis prendre el pèl, eh? Demanen com a mínim 10 monedes de plata.
0: I en Jack se'n va anar cap al mercat amb la vaca lligada amb una corda. Tot just havia caminat uns 100 passos, es va trobar un vellet que caminava encorbat i repenjant-se en un bastó. El vellet va dir:
3: bon dia, Jack. On vas amb aquesta vaca?
1: Bon dia, senyor. Vaig a vendre-la al mercat i en trauré una bona picossada.
3: Si vols, pots ser ric com mai no havia somiat. Et compro la vaca. Mira, a canvi te'n dono aquesta mongeta.
1: Que us burleu de mi? Almenys em vull 10 monedes de plata. I vos, us penseu que la tindreu a canvi d'una mongeta?
3: Sí, però és una mongeta màgica. Si la plantes, en una sola nit, la planta arribarà fins al cel.
1: Fins al cel?
0: Va quedar meravellat amb la idea de tenir una planta màgica i ja s'imaginava els veïns de tot el poble desfilant pel seu jardí per admirar la mongetera gegant. I en Jack va vendre la seva vaca per una mongeta i va tornar a casa correcuita, satisfet del que havia fet. No cal dir que, quan va haver explicat el negoci que acabava de fer a la seva mare, se li va acabar l'eufòria.
2: Imbècil, idiota, tros d'asa!
0: La seva mare el va tractar de tot i va acabar plorant com una magdalena, ensorrada en una cadira. Tot amoïnat perquè havia fet plorar la seva mare, en Jack va llançar la mongeta per la finestra i també es va posar a plorar. Al final d'aquella vetllada tan trista, se'n va anar a dormir amb el cor tot encongit. L'endemà al matí es va llevar el primer i va córrer cap a la cuina a preparar l'esmorzar de la seva mare. Però va ser impossible d'obrir els finestrons. Va sortir a veure què hi havia que els travava. Quina sorpresa! Una tija enorme de mongetera s'enfilava per la paret i pujava tan amunt que es perdia per entremig dels núvols. Sense pensar-s'hi, en Jack va començar a grimpar de branca en branca, de fulla en fulla. Va enfilar-se, enfilar-se, enfilar-se, amunt, més amunt, fins al cel. Llavors va seguir un camí per entremig dels núvols i finalment va arribar davant d'un castell que semblava deshabitat. Hi va entrar i es va passejar per totes les habitacions. Quina meravella! Eren plenes de mobles magnífics i de tota mena de riqueses. Però, de cop, es va trobant davant per davant amb una gegantesa. Sense perdre la serenitat, en Jack li va dir:
1: bon dia, senyora. Que em podríeu donar alguna cosa per menjar, sisplau? Tinc molta gana.
4: Desgraciat! Què hi vens a fer aquí? El meu marit és un ogre. En lloc de donar-te menjar, ell se't menjarà a tu.
0: En Jack no va tenir temps de contestar, perquè en aquell moment va sentir un soroll estrepitós.
4: Corre, amaga't darrere el bufet.
0: En Jack es va amagar i va veure un gegant que duia un sac en una mà i un xai a l'altra. El gegant va tirar el sac en un racó i de dins en van sortir unes quantes monedes d'or. Va començar a ensumar per tot arreu i va cridar:
5: sento olor de carn fresca.
4: És clar, és del xai que has portat. Enllesteix a preparar-lo perquè el pugui rostir.
0: L'ogre va obeir. La dona va rostir el xai. L'ogre se'l va menjar i se'n va anar a dormir. Al cap d'un moment, els roncs feien tremolar les parets. Llavors en Jack, silenciosament, va sortir del seu amagatall, va agafar el sac ple de monedes d'or i corrents va fugir tal com havia vingut. Durant aquest temps, la seva mare l'havia buscat i estava molt neguitosa per la seva desaparició i pensava:
2: pobre fill meu, el vaig escridassar tant ahir al vespre que potser se n'ha anat i ja no tornarà mai més.
0: Per això va quedar de pedra quan el va veure baixar de la mongetera i va córrer a abraçar-lo.
1: Què et sembla, mareta? Ja ho veus com la mongeta era màgica de debò. Té, per tu.
0: i li va donar el sac ple de monedes d'or. La pobra dona va donar gràcies al cel per haver-li donat un fill tan hàbil, i tots dos van viure feliços durant molt de temps gràcies a l'or del gegant. Al cap d'uns mesos, les monedes d'or s'havien acabat i en Jack va decidir de tornar al castell dels núvols. De branca en branca, de fulla en fulla, va grimpar mongetera amunt. Quan va tornar a ser davant de la gegantesa, la va saludar amb educació.
1: Bon dia, senyora. Que em podríeu donar alguna cosa per menjar, sisplau?
4: Miserable! No et fa vergonya demanar-me menjar quan l'última vegada que vas ser aquí ens vas robar un sac de monedes d'or?
0: Abans que en Jack tingués temps de contestar-li, el castell va tontrollar d'un soroll esgarrifós de passes.
4: Corre, amaga't dins del forn!
0: D'un bot, en Jack es va amagar dins del forn, però va deixar la porta una mica oberta de manera que pogués observar què feia el gegant. Va veure com deixava damunt la taula un porc i una gàbia. Llavors el gegant va començar a recórrer la cuina olorant per tot arreu.
5: Sento olor de carn fresca.
4: Va, és del porc que has portat. Ajuda'm a preparar-lo per fer-lo rostit.
5: Sí, tinc ganes de menjar porc rostit al forn.
4: No, aquest porc quedarà més bé cuit a l'ast.
0: Va rostir el porc a la llar de foc. L'ogre se'l va menjar molt a gust. Després va obrir la gàbia i en va sortir una oca d'or. La va deixar damunt de la taula i li va dir...
5: Pon un ou d'or.
0: I l'oca va pondre un ou d'or. El gegant va acariciar un moment la oca d'or. Després se li van tancar els ulls i es va dormir al seu balancí. De seguida, en Jack va sortir del seu amagatall. Va agafar l'oca i, cames, ajudeu-me, se'n va tornar com havia vingut. A partir de llavors, en Jack i la seva mare ja no van tenir més problemes, perquè l'oca ponia un ou d'or cada dia. Però els dies passaven i en Jack va començar a trobar avorrida aquella vida tan tranquil·la. Tenia ganes de veure, encara que només fos un cop més, tots els tresors que el gegant emmagatzemava al seu castell. Llavors, de branca en branca, de fulla en fulla, va tornar cap al camí dels núvols. Aquest cop va pensar que era més prudent de no deixar-se veure per la gegantesa. Es va colar dins del castell, va arribar a la cuina i es va enfilar en un pastatge. Un cop allí, es va amagar darrere el pot de farina. Al cap d'uns instants va sentir... Tan bon punt l'ogre va entrar a la cuina, va començar a olorar per tot arreu cridant...
5: Sento olor de carn fresca!
0: La dona va mirar darrere el bufet on en Jack s'havia amagat la primera vegada, després dins el forn, però no el va trobar enlloc. Van buscar el noi per tot arreu, però no se'ls va acudir de mirar darrere el pot de farina. Finalment, es van pensar que s'havien equivocat. En Jack els va veure com per esmorzar es menjaven una vaca rostida. Després el gegant va agafar de terra una arpa d'or i la va deixar damunt la taula.
5: Toca, arpa d'or!
0: I l'arpa es va posar a tocar. La seva música era tan dolça que el gegant i la seva dona no van trigar a tancar els ulls i a dormir-se. Quan van començar a ressonar els roncs, en Jack va sortir del seu amagatall i va agafar l'arpa. Però quan sortia del castell, va picar contra la porta amb l'arpa i l'instrument va ressonar. El gegant es va despertar sobresaltat pel soroll i quan va veure que en Jack s'enduia l'arpa, va deixar anar un crit terrible i va començar a empaitar-lo per agafar-lo. Oh, amics meus, quina cursa! El gegant estava a punt d'atrapar el noi, però ell va saltar damunt de la tija de la mongetera i va començar a baixar. El noi saltava de fulla en fulla com una llagosta, mentre el gegant baixava amb dificultats. Encara no havia fet ni la meitat del camí que en Jack ja era a terra i corria a la granja a buscar una destral per tallar el peu de la mongetera.
1: Ràpid, el gegant és aquí!
0: Massa tard. La mongetera va caure com un arbre, abatut per un llenyataire, i el gegant es va estavellar contra el terra. Ara, en Jack ja no podia tornar al castell dels núvols, però havia passat tanta por que no en tenia gens de ganes. Gràcies als ous d'or, va viure sense cap problema, i quan es volia distreure, escoltava aquella música tan dolça de l'arpa d'or.

0: El segon conte que escoltarem avui es diu Les plantes d'en Jan de l'Hisenda Guius. Aquest conte va sortir a la llum el dia de Sant Jordi de 2020 i ha estat un projecte que s'ha treballat en molt poc temps durant el confinament pel Covid-19.
1: És un conte il·lustrat amb la col·laboració desinteressada de l'autora Elisenda Guiu i la il·lustradora Elisabet Serra i amb la iniciativa i el suport de Cal Tino Garden.
0: L'història de les plantes d'en Jan pretén apropar els més menuts al món de les plantes, a la necessitat de tenir-ne cura i al coneixement d'algunes de les flors que ens envolten. Una bonica història que planteja el sacseig emocional que suposa l'arribada d'un nou germà i alhora ens apropa al preciós món de les plantes. Escoltem Les plantes d'en Jan.

0: Per algunes persones, les plantes són només unes tiges verdes amb fulles i flors que serveixen per fer bonic. Però el protagonista d'aquesta història eren molt més que això. En Jan va néixer entre plantes i flors, ja que el seu pare era jardiner i la seva mare florista. Diuen que tot just obrir els ulls, el nen va mirar un ram de roses que hi havia damunt de la calaixera i que, quan arrencava plors, només aconseguien aturar-lo tot mostrant-li una flor. El cas és que, ja des de ben petit, el nen sabia qui era la petúnia o el gerani, l'hortènsia o el ficus. És que cada planta té la seva pròpia personalitat i el Jan les coneixia totes a la perfecció. Per exemple, sabia que als geranis els agrada molt prendre el sol, que els cactus beuen molt poc i que les margarites, en canvi, beuen molta aigua. Tot això sabia en Jan. El Jan sabia millor que ningú com tractar les seves plantes. Coneixia els seus secrets i sabia que per créixer sanes i alegres calia fer-los cas. Per això, cada dia, quan tornava de l'escola, corria a veure com estaven. Les regava, els hi treia les fulles seques o afegia terra al test quan feia falta. I, mentrestant, el Jan parlava amb elles. Els explicava coses que havia fet durant el dia, que li agradava o que el preocupava. Així, ell les cuidava i elles li feien companyia. Un bon dia, en Jan va rebre una important notícia.
1: Jan, tindràs una germaneta,
0: li va dir el seu pare. D'un bon principi, el Jan es va posar molt content. Per tant, tenia cura de les seves plantes amb una alegria especial. De vegades les regava tot cantant, d'altres fins i tot ballava. Qui sap si això hi tenia alguna cosa a veure? El fet és que les plantes del Jan cada dia feien més goig. El nen esperava amb candeletes l'arribada de la seva germana per poder ensenyar-li el seu tresor més preuat. Però vet aquí que la Nora va arribar per fi i res va resultar com el Jan esperava. En néixer, la germaneta era tan sols un nadó que només plorava. A més, era massa petita per entendre res i, per si fos poc, tothom volia fer-li cas. Un cas que a ell, de cop i volta, ja no li feia ningú. Els pares estaven molt atrafegats, sempre pendents de la Nora, i el Jan es va començar a sentir més sol que un mussol. A poc, el nen va anar oblidant la seva alegria. Es va anar entristint i gairebé, sense adonar-se'n, va deixar de visitar les seves plantes. Com més trist es mostrava el Jan, més es marcien les flors i les fulles. Ni tan sols els pares van aconseguir que revifessin.
1: No entenc què els ha passat de sobte. Sembla que s'hagin posat totes d'acord,
0: va exclamar el pare, tot mirant les plantes. Un bon dia, els pares van cridar el Jan i li van preguntar:
2: com és que ja no cuides les teves plantes, Jan?
0: El Jan es va arronsar d'espatlles amb aquells ulls ensupits que solia mostrar darrerament. I tot d'una es van adonar del que passava. Totes les plantes s'havien encomanat d'aquella tristor.
2: Ai, si continues trist, totes les plantes se't pensiran,
0: va dir la mare. Això el Jan no ho permetria mai. El nen va córrer cap al balcó i va descobrir que la mare tenia raó. La Hortènsia feia cara de pensida i la Petúnia d'haver passat molta set. Tan capficat havia estat que ni tan sols se n'havia adonat. En Jan va decidir posar ràpidament fil a l'agulla a la situació. L'única solució era tornar a fer allò que sempre havia fet: cuidar-les. Així doncs, el nen va començar a treure les fulles seques dels geranis, va seguir netejant les fulles del ficus i va tallar les flors seques de les margarides. Mentre duia a terme aquesta cura intensiva, el nen anava explicant a la seva germaneta els secrets de cada planta. La Nora, des del seu cotxet, observava en Jan atentament, tot xuclant el xumet. Potser encara era massa petita per entendre res, però semblava que li agradava molt escoltar el seu germà. Sens dubte, En Jan també li estava agradant molt això de fer de germà gran. D'aquesta manera, en Jan i la Nora van començar a passar cada vegada més temps junts i cada vegada s'ho passaven més bé. El Jan estava molt content i la Nora també. No cal dir que els pares es van alegrar molt de veure els dos germans tan benvinguts. I, finalment, aquesta alegria també va arribar a les plantes, que ràpidament van revifar. Així va ser com les plantes d'en Jan van tornar a lluir amb tot el seu esplendor, com sempre ho havien fet. Des d'aleshores, en Jan segueix cuidant-les, però ara amb l'ajuda de la seva germana, que cada dia en sap una mica més.

0: La nena dels ulls verds és el darrer conte d'aquesta setmana. Un conte extret de la plana web sortiamnens.com i que ens parla d'una nena que només tenia ulls per ella mateixa i que l'odi el portava a destruir tot allò que no li agradava.
1: Però un dia es va trobar un ninot de neu que li parlava. Llavors tot va canviar. Escoltem la resta de la història?
0: Amb molt de gust.

0: Hi havia una vegada una nena molt bonica, de ulls verds i cabells rossos. Es deia Aina. Des que era petita, tothom li havia dit sempre lo maca que era. I ho era. La veritat és que ho era. Però s'ho va creure tant que va oblidar els seus amics, la seva família, el valor de l'amistat. Només vivia per mirar-se al mirall. Va oblidar ser bona persona com li havien ensenyat els seus pares. Un any, pel Nadal, va demanar un mirall gegant per penjar-lo a la seva habitació. I com que el Pare Noel no li va portar, es va enfadar molt i va trencar l'arbre de Nadal, el pessebre i tot el que va trobar al seu pas. No volia parlar amb ningú i només volia venjar-se. Llavors va pensar...
1: Escriure una carta als Reis Mags. Els demanaré un trineu i aniré a casa del Pare Noel. Li trencaré la seva fàbrica de joguines perquè mai més cap nen tingui una joguina.
0: L'Aina, una nena molt maca, d'ulls verds i cabells rossos, es va transformar a partir d'aquell moment. Tothom que la veia la trobava lletja, perquè dins era dolenta, venjativa i malcarada. Una tarda que havia nevat, passejava pel camí de les mimoses tota sola i enfadada, com sempre, i de sobte va sentir una veu.
2: Hola!
0: Com que mai ningú li parlava amb ella, va pensar que no era ella qui li parlaven, però la veu ho va tornar a dir.
2: Hola!
0: Aleshores es va girar i va tenir la sensació que la veu provenia de la plaça i es va dirigir cap allà. Només va trobar un ninot de neu que pocs minuts abans havien fet uns nens del poble. Una pastenaga al nas, unes pedres als ulls i una flor a la boca. Era blanc i rodó i tenia una veu molt suau.
2: Hola, sembles molt enfadada. Mai havia vist una nena amb un problema tan gran com el teu.
1: I tu qui ets? Els ninots de neu no parlen. Ara mateix et destruiré.
2: Espera, espera. Pensa en què t'has convertit. I quan recuperis la bondat i la il·lusió, torna.
0: L'Aina es va girar i va rebre una bola de neu a la cara. No s'ho podia creure i va marxar plorant. Era la primera vegada en molts mesos que plorava. Es va refugiar en un banc i plorava i plorava. Pel seu costat van passar els seus companys de classe, que la volien ajudar, com sempre feien. Però ella no els va deixar, els va fer fora. Va anar cap a casa seva i quan va entrar va sentir els seus pares que parlaven. L'estimaven molt, però ja no sabien què fer amb ella. Estaven molt tristos. L'Aina es portava malament tots els dies i ells es sentien culpables. El pare plorava, la mare el consolava. Va ser aleshores quan l'Aina es va adonar del mal que feia a les persones que l'estimaven i es va sentir molt malament. Va pujar a la seva habitació i va despenjar tots els miralls que hi tenia. Va descobrir que la bellesa es troba a l'interior i que el seu interior era lleig i va decidir canviar. Va baixar cap al menjador on eren els seus pares i els va demanar perdó. I els va prometre que mai més es portaria malament. Els seus pares la van abraçar. I de sobte l'Aina va dir...
1: Haig de fer una cosa, ara torno.
0: I va marxar cap a la plaça on havia trobat el ninot de neu. Quan va arribar, li va dir...
1: Gràcies, perquè m'has fet veure que m'havia portat malament amb tothom. Ara que encara puc rectificar, seré bona persona i bona amb els altres.
0: Va ser aleshores quan el ninot de neu es va desfer. Ja no nevava i l'Aina va tornar a casa. Els seus pares l'esperaven amb una carta a les mans.
1: Escriu aquí el que vols que et portin els Reis.
0: I llavors l'Aina va escriure només quatre paraules.
1: Un ninot de neu.
0: I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, que aquest conte ja se fos.

0: I arribem al final de l'hora del conte amb una mica de jazz.
1: I serà amb Demà Neix Gelabert, amb un disc que van registrar a l'agost del 2016 a la Sala Tarambana de Catalunya.

0: Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: El que està passant al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per la intel·ligència artificial. I així us ho expliquem.
1: Notícies.
2: El 2026 és l'any de la IA. Des que s'ha popularitzat l'ús de la intel·ligència artificial entre la societat, cada vegada veiem més el seu ús en aplicacions gràfiques arreu i el sardanisme no se'n queda al marge. Aquells cartells que fins al 2000 estaven fets amb WordArt o els més desenvolupats amb Canva, ara ja han quedat substituïts per la intel·ligència artificial de Gemini, ChatGPT, entre molts altres. I és que el catàleg d'intel·ligències és immens. El cert és que al llarg de les dècades no hem vist un ús extès i normalitzat de dissenyadors gràfics dins el món del sardanisme, perquè com a sector precaritzat que és, no inverteix o no pot invertir en el disseny o la imatge dels seus actes. Hi ha ben poques entitats que dediquin partida pressupostària al disseny gràfic. No es veu com quelcom prioritari quan amb prou feines les entitats poden pagar mínimament dignament a les cobles. Aquestes eines representen, en aquest context, una solució fàcil a curt termini per cobrir les necessitats publicitàries. Però quin impacte pot tenir a llarg termini? Serà negatiu? L'alarma del sector del disseny gràfic neix per a una acumulació de motius. La irrupció de la intel·ligència artificial generativa conforma una seqüència de fets lesius contra la societat en el seu conjunt sobre el dret a la preservació de la identitat, el dret a la propietat intel·lectual i a la sana competència laboral, es reivindica des del col·lectiu d'artistes Arte es Ètica. Entre les conseqüències que suposa, enumera la substitució d'autors, la usurpació d'identitats i la competència deslleial, totes elles basades en un ús il·lícit, denunciadament repetit, d'obres d'artistes protegides per drets d'autors per entrenar els algoritmes. Un fet que les companyies no amaguen. De fet, la mateixa OpenAI ha admès públicament que hauria estat impossible crear el ChatGPT sense fer servir continguts amb copyright. Segons diferents sindicats, aquesta situació empobreix la vida artística i cultural de totes les societats, també la sardanista, ja que desincentiva el desenvolupament i la fusió de noves obres originals que, en expressar-se o donar-se a conèixer en qualsevol suport, són virtualment vulnerables a noves apropiacions automatitzades. Això és el que passa a llarg termini, però què passa a curt termini amb l'ús de la intel·ligència artificial en les aplicacions gràfiques dels cartells sardanistes? Doncs sovint veiem cartells similars, sense essència, amb aquelles línies definides i gruixudes que tots ens venen al cap quan pensem en un dibuix fet amb ChatGPT, per exemple. Això vol dir que la intel·ligència artificial és dolenta per se? No té per què. Ens pot ajudar a automatitzar processos de les entitats sempre i quan es respecti l'ètica del seu ús. De fet, la Universitat de Barcelona ha elaborat el document Bones pràctiques per a l'ús de la intel·ligència artificial generativa, que fixa un marc comú per a tota la comunitat universitària en docència, recerca i gestió. Està disponible a la web de la universitat. El text, inspirat en les recomanacions PRO de la UNESCO, el Reglament Europeu d'Intel·ligència Artificial i el Codi Ètic de la Universitat de Barcelona, que us recomanem que els consulteu, aposta per un ús responsable, segur i ètic d'aquestes tecnologies, sempre amb supervisió humana i formació adequada. Hi trobareu 28 consells per fer un bon ús d'aquestes eines que passen per al pensament crític. Entre els principis generals també s'hi destaquen l'honestedat i la transparència en la declaració de l'ús d'eines d'intel·ligència artificial generativa. També la responsabilitat personal sobre els continguts finals, la protecció de dades i l'impuls del pensament crític i de la sostenibilitat digital. El document recorda també que no s'hi han d'introduir dades personals ni informació confidencial, però aquest ja és un altre tema. Vosaltres heu vist cartells sardanistes fets per intel·ligència artificial? Us agraden? Què en penseu?
1: Debat obert. Digue'ns la teva a correu@coplejant.cat, Instagram, Facebook, Twitter i TikTok.
2: Tenim un tema perfecte per a la notícia d'obertura d'avui. És ChatGPT, de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'Omac Orquestra. L'escoltem ara mateix aquí per tancar aquesta obertura de programa.
3: Create a poem in Catalan about transhumans and transhumanism.
4: Sota els cims de les muntanyes
0: muntanyes, els ramats transformants, pasturen el suport.

els estius i els rigors dels hiverns sencers. Transhumància.

ciència és la nostra guia, la nostra cosa se vindrà un ésser millor, més fort. Més viu, però no oblidem la nostra arrel, la transhumància que ens ha donat el respecte per la terra i el cel i la saviesa dels que ens han

0: Molt xulo aquest tema, de l'Umac Orquestra.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I ara sí que anem a temes amb copyright. Obrim les estrenes.
1: Coplejant, les estrenes.
0: Si fa un parell de setmanes explicàvem que gràcies a Carme Prunyanosa, el CNAJT, entitat sardanista, avui hem d'explicar que Lluís Alcalà, tenora i compositor, li ha dedicat una sardana a la sardanista més il·lustre del Masnou, presidenta de l'agrupació sardanista del Masnou i també membre ara de l'agrupació sardanista d'Alcanar. Ha estat aquest diumenge l'aplec de la vila de Riudoms a càrrec de la Copla Mediterrània, la Copla del Compositor. Podem escoltar-la, és L'ànima del vent, així es titula aquesta sardana nova de Lluís Alcalà, que no és la primera d'aquest 2026 i que està dedicada, com dèiem, a Carme Prunyanosa. L'escoltem.

Això era L'ànima del vent, de Lluís Alcalà. I seguim amb les estrenes, perquè ara escoltarem una sardana d'un familiar, doncs, de Martirià Font. I és que el Foment de la Sardana Pep Ventura de Figueres ha celebrat aquest diumenge el 65è plec de la sardana a la Rambla. En parlàvem ara fa uns dies amb la participació de les cobles Sant Jordi, Bisbal Jove i Montgrins, i amb l'estrena de tres sardanes, de Josep Antoni López, d'Estanislau Punti i de Josep Font i Font. De fet, ens fixarem en aquesta sardana de Josep Font i Font, que dedica a Banyoles, més concretament al seu estany. Així es titula La volta a l'estany. L'hem fet aquesta volta i és ben xula. Us la recomanem que la feu. La volta a l'estany, així es titula aquesta sardana, que podem escoltar en la gravació de l'estrena a càrrec de la Cobla Montgrins. Per cert, trobareu imatges de l'aplec de Figueres a les xarxes socials del Coplejant, @coplejant.

0: Això era La Volta a l'Estany, de Josep Font i Font.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Cuplejant, àrea de campionat.
0: I obrim els esports perquè aquesta setmana, aquest cap de setmana, hem tingut, de fet, una nova jornada del Campionat de Catalunya Veterà, després que es veiessin les cares al concurs d'Arenys de Munt. Ha estat, en aquesta ocasió, a la comarca del Gironès, a Cassà de la Selva, on diumenge al matí es va disputar aquesta jornada del Campionat de Veterà amb la Copla Ciutat de Girona. Era un concurs vàlid, com dèiem, pel Campionat Veterà, però també pel territorial de les comarques gironines. I també hi havia algunes colles lliures. Anem a per les sardanes, a la primera sardana de veterans. Sabadell guanyava a Amics Dansaires i també a Dansaires de Maig. En el cas de l'enfrontament entre Dansaires de Maig i Ressò, guanyava la Ressò de Sabadell, i entre Enèrgica i Arrels de Dintre el Bosc guanyava, doncs, Enèrgica. Entre Arrels de Dintre el Bosc i Toc de Dansa guanyava Toc de Dansa de Tarragona, i entre Enèrgica i Claró de Goges va guanyar la Banyolina Claró de Goges. Entre Toc de Dansa i Claró de Goges va guanyar Toc de Dansa des de Tarragona. I pel que fa a la segona sardana de campionat, Toc de Dansa es disputava contra Sabadell. Són les dues que queden campiona i subcampiona en els últims anys. Va guanyar en aquesta ocasió la colla Sabadell, que també va guanyar contra la tercera Claró de Goges. Pel que fa a Claró de Goges i Amics Dansaires, guanyava els cassanencs d'Amics Dansaires, que també guanyaven contra la sabadellenca Ressò. I entre Ressò i Enèrgica guanyava Ressò. Entre Enèrgica i Dansaires de Maig va guanyar Enèrgica. I finalment, entre Dansaires de Maig i Arrels de Dintre el Bosc va guanyar Dansaires de Maig. Anem a escoltar la segona sardana que van disputar-se els veterans al Campionat de Cassà. És Som-hi que s'acaba, un dels hits del sardanisme i d'Enric Ortí. És de l'any 2015 i ara ja és tot un clàssic. L'escoltem a càrrec de la Copla Sant Jordi.

0: coplejant.cat
1: i obrim l'agenda.
2: L'agenda.
1: Agenda llarga de maig, la comencem a dimarts 26 de maig a un quart de dues, festa major de Golmés amb una ballada amb la Cobla Montgrins. Dimecres 27, primera trobada de la Cobla Amics de la Sardana de Peralada amb una formació específica per a aquesta activitat a partir de les 5 de la tarda. I també dimecres que ve la 6, festa de la Llibertat a Ripoll amb una ballada amb la Cobla Ciutat de Girona. Dijous 28 de maig a les 4, trobada sardanista de colles veteranes a la Fira Gran de l'Hospitalet de Llobregat amb la Cobla Ciutat de Terrassa. I divendres 29 de maig hi ha ballada a les 7 de la tarda a Sants Montjuïc a la Rambla amb la Baix Llobregat. Passem a dissabte 30 de maig a 2 de 12, ballada Rubí amb la Cobla Marinada pel Dia de l'Associacionisme Cultural i també a les 12 ballada Tallà amb la Reus Jove. També a les 5 de la tarda dissabte que ve, ballada amb la Ciutat de Girona al Pla de la Catedral i a 6:15 ballada a la Garriga amb els Montgrins. És la ballada prèvia a la final dels Premis Preludi. Dissabte que ve, a 6:15, doncs se celebra el 21è aniversari de Gavà, Flama i Caliu de la Sardana, que va, òbviament, amb la Cobla Baix Llobregat, una ballada, i a les 6, aniversari dels Saltaires d'Hostalric a Hostalric, amb una ballada amb la Bisbal Jove. A les 7 de la tarda de dissabte que ve, la Sabadell serà a Santa Coloma de Gramenet, a la revetlla del 72è aplec de la Sardana, amb una ballada de sardanes, i a 8:15 la Cobla Xaloc serà amb una ballada a Mataró. També a 9:15 de la nit, gran final dels Premis Preludi, dissabte que ve al Teatre del Patronat de la Garriga amb la Cobla La Principal del Llobregat, i també a 9:50 ballada de sardanes a la Fresca Riudellots de la Selva amb la Cobla Ciutat de Girona. Passem a diumenge 31 de maig, s'acaba el mes de maig amb el 72è aplec de la Sardana de Santa Coloma de Gramenet a 2:11 i a les 5 de la tarda amb les Cobles Bisbal Jove Sabadell i Jovenívola de Sabadell, i també el 68è aplec de la Sardana de Girona a 2:11 i a les 4 amb les Cobles Sant Jordi, Montgrins i Ciutat de Girona. També el 16è aplec del Morell a partir de 2:11 i a 2:05 de la tarda amb les Cobles Reus Jove, Maricel i la Principal de Tarragona. Aplecs per triar i remenar, i també a 11:45 ballada a Ciutat Vella al Pla de la Catedral amb la Cobla Lluïsos, i també a 2:12 ballada al Parc de la Guinaueta amb la Cobla La Principal del Llobregat. També a 2:12 ballada a l'Hospitalet del Llobregat a la Festa Major de Santa Eulàlia amb la Cobla Ciutat de

Terrassa i a 2 de 12 a Vallada del Prat de Llobregat amb la Baix Llobregat. També 2 de 12 a Vallada amb la Sabadell a Sant Just d'Esvern i a les 12 a Vallada a Tàrrega amb la Copla Tàrrega. Diumenge que ve també a les 12 a Vallada a Cabrianes amb la Lluïsos Copla i també 41è aplec de la Sardana de Vilafranca del Penedès a partir de les 5 de la tarda amb les coples Catania i Maricel. També 2 de 6 a Berga hi haurà ballada amb la copla Pirineu per les festes de la Patum i a les 7 de la tarda a Molins de Rei hi haurà una ballada amb la principal de Llobregat. I aquesta setmana destaquem. Divendres 29 de maig arriba a les 10 de la nit puntuals a la plaça de la Coma de Castà de la Selva la 50a nit dels músics castanencs. Una activitat multitudinària que se celebra des de l'any 1976, per tant, se celebren 50 anys. Es tracta d'una festa d'homenatge als músics castanencs que consisteix a formar una monumental copla de més de 50 persones que tenen en comú ser de Castà. Això a l'inici, perquè ara ja no és tan així. Aquests músics es reuneixen un cop a l'any de forma desinteressada i espontània i només toquen sardanes de músics relacionats amb Castà, tant si han nascut al municipi com si han viscut. Aquest esdeveniment té lloc el divendres inicial de la Festa Major de Castà de la Selva i es fa a la plaça de la Coma i l'organitza doncs els Amics de la Sardana de Castà de la Selva. Com a anècdota, les quatre primeres nits dels músics van ser protagonitzades exclusivament per professors nascuts o residents a Castà, però a partir del 1980 s'hi van afegir tots els actuants en les coples castanenques, la Salvatana, la principal de Castà primer, i la Marina, o també la Unió i la Vila de Castà en els anys que han estat de Castà. Anem a escoltar una sardana que el director d'aquesta copla, necessari perquè si no els músics no se senten de banda a banda, va escriure l'any 2000 per la Nit d'Argent de Castà. És Antoni Masbou i la sardana es titula Nit d'Argent per celebrar aquests 25 anys. L'escoltem d'Antoni Masbou a càrrec de la Copla Contemporània mentre esperem aquest acte que nosaltres hi serem.

0: triplejant.cat.
1: Jordi Molina, primer finalista de la categoria Audiència als Premis Preludi. La sardana Montserrat Caupen arriba a la final gràcies al vot del públic. La gala conduïda per Arnau Tordera es va poder veure, doncs, per YouTube. A la primera gala de l'Audiència, celebrada el dilluns 18 de maig al Casino de l'Aliança del Poble Nou, el públic, doncs, format per un total de 170 vots, va escollir la sardana Montserrat Caupena de Jordi Molina, que passa directament a la final dels Premis Preludi, que serà aquest proper 30 de maig, ho dèiem ara, a l'agenda. I la colla sardanista Germanó de la Selva del Camp busca un cartell per l'aplec de Paret Delgada del 2027. És per això que convoca un concurs de cartells, no el farà amb intel·ligència artificial, per tant, per tal d'utilitzar el treball guanyador per representar l'aplec de l'any que ve. Les bases les teniu publicades a la seva pàgina web i s'hi pot presentar qualsevol persona que sigui major de 16 anys. Com a màxim s'hi podran presentar fins a 2 dissenys. Els treballs es poden realitzar mitjançant qualsevol tècnica apta per fer-ne la reproducció en quadricomia. S'han de presentar en format digital. I pel que fa al termini de presentació de les propostes, el període de presentació de les propostes es va obrir el 3 de maig i estarà vigent fins al 30 de setembre. Es poden enviar a partir del correu electrònic colles sardanista germanolaselva@gmail.com. Tots els dubtes també els podeu consultar a aquest mateix correu. I Tomàs Molina serà el pregoner del Dia Universal de la Sardana, l'home del temps, exrepresentant d'Esquerra Republicana a les eleccions europees, és l'escollit per Som Sardana. Se celebrarà els dies 20 i 21 de juny amb la sardana unitària Petita Ofrena de Francesc Marrós, això ja ho sabíem. L'entitat d'entitats sardanistes ha escollit l'home del temps, Tomàs Molina, per ser, diuen, una de les figures més estimades i reconegudes de la comunicació a Catalunya. Per això comparteix els valors de cohesió que la sardana representa. Vinga, això va de Molines avui, perquè escoltem aquesta sardana que passa a la final dels Premis Preludi a Montserrat Caupena de Jordi Molina. L'escoltem a càrrec de la Copla, la principal de Llobregat, d'una sardana que, com hem explicat ja en diverses ocasions, aquell programa s'estrenava el 5 d'abril del 2025. L'escoltem.

0: Això era Montserrat Caupena, de Jordi Molina.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I escoltem una altra sardana. En aquest cas, la sardana unitària d'enguany del Dia Universal de la Sardana serà Petita Ofrena, de Francesc Marrós, escollida coincidint amb la commemoració dels 125 anys del naixement del compositor aquest 2026. És de Francesc Marrós, la sentim ara aquí, al Coplejant.

0: Això era Petita Ofrena, de Francesc Marros.
1: Cuplejant, Premi Tornaveu, a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
2: Cuplejant.
3: Cuplejant.
4: Cuplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem una edició més del programa. Aquesta era la 488 i ho fem amb una sardana dedicada al maig, que ja estem a les seves acaballes. És Tarda de maig, de Narcís Costa. Una sardana bonica de 1932. No fa ni res. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a cuplejant.cat a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@cuplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, cuplegeu

Malós, entranyable, Polanca. Posa el teu cap sobre meu i pensa i digue'm. Put your hair on my shoulder, un tema d'or del mític cantant canadenc Polanca. Per començar, 2 hores 120 minuts, revivals, remembers, del record des del nostre temps de ràdio mític, camí del quart de segle, para que no me olvides.

0: recordar és tornar a viure. Recorda amb nosaltres cada festa al Para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal.
1: Que bé, que cerimoniós el Toni, eh? Cordials salutacions des dels estudis Luis de l'Olmo, de Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, programa històric també en aquesta casa, el Para que no me olvides. Com sempre, l'equip de la ràdio et saluda cordialment i en nom d'ells, Joan Enric Vidal, guió i presentació amb les cançons del cantant del tarragonès Jesús Marín i les veus de l'amic Toni i l'Anna Anof. Una nova excusa per conformar 2 hores 120 minuts de ràdio record, de ràdio nostàlgia. Des d'aquest temps de ràdio, ja amb la seva, que es diu fàcilment, tercera dècada d'emissió. Vam arrencar l'any exactament 1998 i fixeu-vos on som. I aquí seguim, i aquí seguirem, i aquí continuarem mentre vosaltres seguiu confiant amb la nostra música i amb el nostre estil de ràdio de sempre. De la ràdio amable, de la ràdio autèntica. Estudis Luis de l'Olmo, Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, estudi número 2. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Cordialíssimes salutacions de tot l'equip. Ja saps que sempre busquem una excusa per conformar 2 hores de ràdio record. Què hem buscat avui? Doncs avui ens divertirem, eh? Avui possiblement tinguem inclús material, contingut, música i cançons per fer una segona entrega. Avui les cançons de la repetició. Cançons que repeteixen el seu títol. I algú dirà, com es menja això? Doncs es menja escoltant-ho i, per exemple, què millor que oferir-vos una cançó de mostra, una cançó que pot ser, doncs, un punt de referència del que teniu per endavant durant 2 hores per aquest nou cap de setmana de ràdio, que des d'aquí, com sempre, recomanem que facis córrer la veu, que ens recomanis, que ens aconsellis, perquè, de debò, t'ho agrairà moltíssim. Títol repetit. Bueno, doncs n'hi ha molts, eh? Molts. Per exemple, perquè sigui referència i punt de partida d'aquest Para que no m'olvides, un títol repetit, aquell Voyage, fent frontera entre els 80 i els 90, que des de França ens va portar un senyor que es deia De Sirles, un senyor per ser bastant exòtic. Repetim títols, repetim cançons, Voyage, la cançó de mostra d'entrada, i després moltes més cançons amb títol repetit.

Voyage, voyage, viatjant, viatjant, títol repetit, la música entranyable d'un tema que avui en dia encara omple pistes i es balla de meravella, ni que sigui quasi bé 30 anys més tard, la música del francès Desireless, voyage, voyage.

0: Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida.
1: Busquen excuses per fer dues hores de música per tu. Guapa meva, del cap de setmana, amic del cap de setmana. Siguis on siguis, facis el que facis i estiguis en qui estiguis. Que caram, o si no, amb la companyia de la ràdio ja n'hi ha també motiu suficient per estar en bona companyia. Boies, boies, n'hi ha moltíssimes, ja veureu, de cançons amb el títol repetitiu en castellà, en anglès, en francès, en italià. Anem a viatjar bastant enrere, eh? Cap a l'any 1968. Un grup que estava en plena aureola. Havien començat fent versions de temes com aquell Silence is Golden, El silencio es oro, i jo sempre afegeixo quina gran veritat. Un tema que venia de la música anglesa amb els Tremelus. Van fer també aquella versió d'aquell tema que o bé era una referència geogràfica, marítima o inclús freqüència de ràdio, aquell 98.6, 98.6. Los Ángeles, des de Granada. Los Ángeles, sobretot, es destacaven per la seva excel·lent, meravellosa conjunció vocal. Van fer una versió que va ser el seu ja definitiu llançament al món de l'èxit i d'aquí endavant moltes més cançons. Se'n recordeu d'aquell Mañana, mañana, tomorrow, tomorrow, més títols repetitius de Boies, Boies, a Mañana, mañana, doncs demà, avui i sempre, recordant, para que

Giorgio Moroder. Te'n recordes d'aquell curiós i divertit Lucky Lucky? Bé, doncs aquest mateix Giorgio Moroder, amb el pas dels anys, uns 10 anys més tard, es convertiria en un dels impulsors de la música techno-pop arreu del continent, arreu d'Europa, en especial des dels llançaments que feia des de la seva Alemanya. Giorgio Moroder, o el bigotut Giorgio Moroder, va començar en cançons tan comercials com aquest Lucky Lucky l'any 1969 i després vindria una altra cançó que també la podríem incloure amb aquestes cançons del títol repetit que es deia Moody Trudy, sí senyor. Para que no me olvides, en sintonia Remember, en sintonia Revival, cada setmana, durant 2 hores, 120 minuts, amb aquesta emissora que ara escoltes, a la que enviem una cordial salutació des de la Costa Daurada, des de Roda de Barà Ràdio. El que l'havies ja perdut de la teva memòria, de la teva vigilància, del teu Remember, aquell Lucky Lucky de Giorgio, i després seria l'impulsor de temes importants de grans àlbums de la música techno, i també el productor, ni més ni menys que de la mítica, de la gran Donna Summer. Giorgio Moroder, abans Giorgio Secas, per sempre amb el seu bigoti incombustible. Primer molt comercial, després ja molt més erudit, tecnificat, i va fer grans obres musicals. Qui no recorda aquell From Here to Eternity o aquell Himnut de llarga durada non-stop, que va marcar època cap a l'any 1977. Primer el viatge cap a... En fi, l'any que ja us hem comentat, un any llunyà, llunyà ja. Lucky Lucky de Giorgio Moroder, el 1969. Cançons en títol repetit. Tenim ja el Voyage Voyage, tenim ja el Mañana Mañana, tenim el Lucky Lucky, i també tenim veus femenines que repetien cançó. De fet, la cançó tenia una versió original que venia de França, que es deia Vian, Vian, o també coneguda a l'anglesa com Rain, Rain, però que la Marisol, l'entranyable nena prodigi del cinema dels anys 60, convertida ja doncs en cantant, i feia força bé amb la seva veu realment portentosa, va fer la versió del tema de Marie Laforêt, que es deia Vian, Vian, vine, vine, ben, ben. Te'n recordes? Ah, que també l'havies oblidat. A la Marisol i possiblement a la cançó.

Bien, bien, de la Marie Laforet, versió en castellà de la Marisol, que estava en aquella època triomfant, en temes com Háblame del mar, marinero, o la versió del tema de Serrat, Tu nombre me sabe a hierba, o aquest ben, ben, bien, bien, un tema una mica dramàtic, de marxes de casa i tornar, en fi, Marisol, que també va marcar la seva etapa com a cantant i també com a dona de cinema, fins a acabar, que es va acabar refugiant ja a la seva entranyable Marbella, a la seva entranyable Costa del Sol. Per aquest no me l'olvides, les cançons amb el títol repetit, cançons repetitives amb el títol, ben, ben, bien, bien, de la Marisol, Voyage, Voyage, i un tema entranyable de la música de sempre, un tema que, curiosament, poca gent ha tingut la gosadia de cantar-lo, però sí, les orquestres han fet versions realment fantàstiques. És el mític Tico Tico, un altre repetit amb el títol, que és un tema, repetim, emblemàtic, un tema essencial de la música de ball de sempre i que a nivell orquestal sona molt millor. Entre les grans versions del Tico Tico, jo en destacaria dues, la del mític director d'orquestra alemany James Lass i la versió fantàstica, fabulosa, d'un home que va innovar el món de les orquestres implantant uns coros que eren quasi bé com un segon instrument a afegir a la seva gran i fantàstica orquestra. Dient això, no pot ser un altre que el mític Ray Conniff, la seva orquestra i els seus cors. Fantàstic, la versió d'un tema repetit, entranyable i, jo diria, popularíssim, el Tico Tico.

Para que no me olvides, el programa líder de referència de la música revival a Catalunya, amb Joan Enric Vidal.

Es deia la música Bubble Gum, la música xiclet, vaja. La música d'un grup americà que es deien Ohio Express, que van tindre cançons així molt curioses, com aquest Chewy Chewy. Abans havien tingut el Yummy Yummy Yummy, que també la tenim programada, i després el Merci Merci. Sona una altra cançó de fons dels Ohio Express. Era Firebird, el moixó de foc. Seguim des del nostre Para que no m'olvides cançons amb títol repetit Chiwi Chiwi any 1968, eh? Abans d'ahir mateix podem viatjar en diferents dècades amb els títols repetits. Firebird. Així era la música de fàcil de quatre nois nord-americans, els Ohio Express. Com que imaginem que hi haurà una segona entrega de cançons repetides a títol, el Yami Yami el guardarem, o també podríem posar el Merci Merci, per repetir que no quedi els Ohio Express. Cançons fàcils sense més història, a l'estil Los Albas al nostre país.

anem a seguir. Adeu, adeu, amor meu i sor. És un títol una mica tristó, però val la pena escoltar el Joan Manuel Serrat repetint el seu adeu per un amor que se'n va o que ell deix. Te'n recordes? Do you remember?

en directe al Midi, Roberto Carlos, que es mantenirà en perfecta forma, i per molts anys, Robertinho. I aquesta declaració d'amor autèntica, eu te amo, te amo, te amo, yo te amo, te amo, te amo. Aquesta era una cançó realment bonica, meravellosa i entranyable d'un gran de la música que es deia Roberto Carlos, que es diu Roberto Carlos, i per molts anys, clar que sí. Para que no me olvides, viatjant amb la nostra màquina del temps. I ja sap, recordar és tornar a viure i reviure boniques sensacions. Sensacions, però ja no entrem amb més detalls. Des de Roda de Barà Ràdio, un temps de ràdio històric. Per tant, estem ja entrant quasi bé camí del quart de segle d'emissió arreu de Catalunya. Gràcies a aquest autèntic grapat d'emissores sintonies que han confiat en nosaltres també perquè el cap de setmana agafi aquest punt de record. Cada cap de setmana durant 2 hores 120 minuts. Estudis Lluís del Olmo, Roda de Barà Ràdio. Avui, curiosament, primera entrega de les cançons en títol repetit. Aquesta per 3 vegades, no per 2. Eu te amo, te amo, te amo. Yo te amo, te amo, deia Roberto Carlos. Una de les seves moltes cançons romàntiques, una d'elles, perquè van ser tantes i tantes amb les cançons de Roberto Carlos. Quantes coses boniques s'han dit i fet, i quantes declaracions d'amor també s'han fet en cançons com aquesta, te amo, te amo, te amo, o que... Gatet de color blau, el gato que està trist i atur. Oh, Lady Laura. Oh, etcètera, etcètera, etcètera. Amada amante. Ei, busquem més cançons perquè cal animar-se una miqueta, No és que estiguem desanimats, però la cançó de Roberto Carlos ens ha fet entrar en una mica bastant de melangia musical. Les cançons del títol repetit, també els Beatles s'hi apunten. Clar que sí. Podem incloure tranquil·lament perquè els Beatles poden entrar en qualsevol programa de ràdio, sigui l'estil que sigui. En tenen diverses, però per començar, hem triat el que va ser el seu primer gran èxit, de John, de Paul, George i Ringo. Love, Love Me Do. Sí? Et sona? Eren uns Beatles joveníssims, des de l'any 1964.

del número 1, del grup número 1 de la música indiscutiblement. Els Beatles, a un grup important de la nostra música, del Love, Love Me Do, amb un grup que va ser avançat a la seva època amb la seva música i excel·lent conjunció de veus i moltes més coses. Parlar de los módulos és parlar d'una carrera breu però realment exitosa i plena de bones, meravelloses cançons, la majoria molt romàntiques, molt lentes, algunes tristones, altres d'amor, altres de desamor i altres potser més divertides com aquesta cançó dedicada a una noia que li van dedicar la cançó per triple partida. Se'n recordeu dels Módulos i aquell Mari, Mari, Mari, una cançó que no va sonar massa, però sí que va servir perquè també el nom de Mari, que mai ha perdut la moda, encara que fes més embranzida. Bé, va estar a la cara B d'un dels grans èxits dels Módulos, no quiero pensar en ese amor, i anem a recordar aquest grup també meravellós de Beatles, a Módulos, salvant diferències, però també marcant tot una treva musical a la música del país. Mari, Mari, Mari, te'n recordes? 1972.

0: Para que no me olvides, un programa de Joan Enric Vidal.
1: Ajá. A punt de fer el canvi, el salt de la primera a la segona hora amb aquest Para que no me olvides. Mari, Mari, Mari, per triple partida. Clàssica, Mari, amb els mòduls. No és ni mucho més, ni molt menys. El todo tiene su fin, ni el no quiero pensar en ese amor, ni en aquel tú ya no estás, o aquel cuando te espero, o aquel solo tú, però vas una força, Mari, Mari, Mari, no universal, de moltes noies, sigui en solitari o sigui compost, perquè el Mari ja sabeu que el podem acoplar a molts altres noms, bonics com sempre. Sona de fons un tema històric de The Trox, un dels grups pioners del pop anglès, del pop britànic. Love is all around.

can depend. Les cançons del títol repetitiu, programa avui curiós, primera entrega. See your face before me as I lay on my bed. I anem canviant, eh? Com podeu veure, les cançons donen per molt i per variar molts estils. Era perquè millor els mòdulos, Mari, Mari, Mari, boies, boies de Desireless. Adeu, adeu, amor meu i sort de Joan Manuel Serrat. Te amo, te amo, te amo, de Roberto Carlos. El Tico Tico, de Ray Conniff. El Lucky Lucky, de Giorgio Moroder. El Love Love Me Do, dels Beatles. El Bien, Ben, Bien, Bien, de la Marisol. El Mañana, Mañana, de Los Ángeles. I el Chiwi Chiwi, de Ohio Express. Què tenim més? Ah. Una cançó que fa la frontera en la primera i segona hora del nostre Para que no m'olvides, la banda sonora de la teva vida. Canviem d'estil de forma total amb Leonard Cohen, el dia desaparegut tristament, cantant, poeta, escriptor. Leonard Cohen tenia cançons boniques, però n'hi ha una que a mi em va quedar gravada per moltes coses. També em repeteix el títol per tres vegades, dedicada a una amant molt especial. Lover, Lover, Lover. Et sona? Era d'un dels seus grans llargues durades, del mític Leonard Cohen. New Skin of the Octopus. Allà hi havia moltes cançons. Aquesta va publicar-se inclús en single. No és que fos un dels seus grans èxits, però val perfectament per aquest Para que no m'olvides. Lover, Lover, Lover.

entren i a la segona hora de manera molt dolça amb aquest tema de sempre. Omple pistes abans, ara i sempre. Inoblidable Sugar Sugar de The Archies, que posaven veu i cançons amb aquella sèrie de dibuixos animats que venien de United States of America. Sugar Sugar, oh honey honey. Era el 1969, endolcint el matí, la tarda, la nit, sempre en cap de setmana para que no me olvides. The Archies. Un tema emblemàtic que a l'hora de fer un guateque no hi pot faltar mai. Com deia mi a la segona hora de les cançons del títol repetitiu, Sugar Sugar. Què t'ha impreparat? Doncs és que el repertori no hi ha manera de que s'acabi. Algú dirà per què aquesta cançó seria millor posar-la al final. No, n'hi ha una altra que també parla d'adeu. Abans he tingut ja l'adeu, adeu, amor meu i sort de Joan Manuel Serrat. El tema que venia de la música nord-americana interpretada per la gran cantant i actriu Petula Clark, que va tenir al nostre país diverses versions. La de l'Alita Torelló, la de los Mustang, però ens quedem amb el nostre entranyable anxoveta, amb els Sirex i el seu entranyable amic nostre, Leslie. La versió del Chao, Chao, vuelvo a la playa donde te conocí y el mar me canta así. Chao, Chao, 1966, abans d'ahir mateix.

0: Recordar és tornar a viure. Recorda amb nosaltres cada festa al Para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal.
1: Ai, l'amic Leslie i els seus Sirex, en marxa i per molts anys. La música pura, estil Shake. La versió del tema Downtown de la Petula Clark, encara que la versió dels Mustang del Santi Carulla tampoc desmereixia, ni molt menys tampoc, la versió feta per l'entranyable Lita Torelló, una de les nenes i és de l'època dels 60. Para que no me olvides, les cançons del títol repetitiu, Ciao, Ciao, i Monday, Monday. Una cançó curiosa, dedicada al dia que més odien les persones, que més odien la gent, no? No sé per què, home. Sí, s'entén. Però vaja, un dilluns ben muntat pot ser un dia també molt bo. Un Monday, Monday pot ser un dia meravellós. I més si de fons hi ha cançons tan boniques com aquesta cançó, que van gravar el seu dia Te mames amb Te papas. Te'n recordes? D'aquelles quatre veus fantàstiques que venien d'Estats Units, que venien des de Michigan, destacant el John Phillips i la Mama Cass Elliot. Cançons com California Dreaming, Monday, Monday, dedicada a qui estimo, i aquest tema, que va ser potser la més coneguda, Monday, Monday, repetida, de dilluns, ni que sigui el dia que sigui.

Do You Remember? ¿Te recordas de Mother Talking? You're my heart, you're my soul. Aquesta és dels 90, quasi ben trencar la nostra barrera habitual, la frontera habitual de música dels 60, 70 i 80, però valia la pena també amb les cançons del títol repetitiu escoltar aquest tema You're My Heart, You're My Soul. El Yur es repeteix, Mother Talking, omple pistes discotequers a tope. Para que no me olvide, segona hora, la banda sonora de la teva vida, recordant, mirant enrere. 60, 70, 80 cançons amb el títol repetit. En portem moltes i encara ens en queden bastants per conformar les 2 hores 120 minuts d'aquesta ràdio Remember, Radio Revival de cada cap de setmana amb aquesta emissora que ara escoltes i també amb aquesta aplicació social des del teu mòbil, el teu ordinador, des de mil i un llocs avui en dia tot és possible. Sona el mític Locomotion, la versió que va fer la petita Eva, Little Eva. Un mític tema d'inicis dels anys 60. Què ens diuen per la France? També hi ha títols repetits? Oh, ja! El mític rocker francès, l'autèntic número de la música rock de França com a solista, i a més, curiosament, cantat en la melosa, la melòdica Sylvie Vartan, Mr. Monsieur Johnny Holiday també tenia una cançó amb títol repetit que va ser un dels seus més grans èxits. Un tema que no era un rock estrictament, però sí era un tema força rítmic. S'han recordat aquell tema del Johnny Holiday des de la França imperial, musicalment parlant, dels anys 60. S'han recordat aquells records d'aquell souvenir

Ciao Bambina. Quantes cançons hi han amb els títols repetits en forma de Déu, eh? Ciao, ciao Bambina, cantava el mític, el número 1 de la música italiana dels 60, un cantant realment que era un ídol al seu país i també aquí. Venia moltes vegades a la televisió en blanc i negre i es deia Domenico Modugno, se'n recordeu? Entre moltes cançons d'aquest Ciao, ciao Bambina, però temes com aquell Viejo Fraco, Nel Blu, Nel Pinto de Blu, o aquell Piove, ai, quantes cançons! Do You Remember, tant recordes d'aquelles cançons? Te les posem, te les programem cada cap de setmana. Des del Para Que No Me Olvides, en sintonia Revival. Camí del quart de segle a Mantena. Des dels estudis de Roda, de Barà Radio Estudis, Luis del Olmo.

d'un ídol de la música italiana i també europea i llatina, el ídol del món. De fet, hi ha el seu, podríem dir, cognom, el seu sobrenom, la voz, la veu, el definia. Frank Sinatra, amigues, amics, també té cançons, en tenia diverses amb títol repetit, però aquesta és important. Va ser ja de les pràcticament últimes que va gravar Sinatra. L'escoltem en un concert gravat en directe a l'Arena Mas de Worlds de Washington. Frank Sinatra, una veu per excel·lència, també actor i jo que sé quantes coses més fora del món de la música. Però aquí acabem. Sobre no calen més presentacions. La cançó no és una altra que, ja repetim, una de les que va gravar als anys 80, el mític Frankie Sinatra. New York, New York. Aquí el tenim presentant-se en directe davant de milers de persones, el gran Frank Sinatra. New York, New York.

0: Quina autèntica declaració d'amor, eh? GTM, GTM, GTM, avui GTM. Cantava un mite de la música francesa. Portem tres mites seguits, eh? Un d'Italia, el gran Domenico Modugno, un d'Estats Units, internacional, el gran Frank Sinatra, i ara un ídol de la música francesa dels anys 70 i 80, Michel Sardou, i aquest tema GTM, GTM, del qual el gran director Frank Purcell m'ha fet una versió orquestal realment deliciosa.
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.
2: Para que no me olvides, un programa de Joan Enric Vidal.
0: Anem a trencar el tema de solistes, de Modugno, de Sinatra i de Michel Sardou. Anem a recordar una cançó que va ser representant d'Eurovisió al nostre país, també en títol repetit. Les cançons del títol repetit, entrant ja a la recta final. El temps passa volant. L'any 1984, per anar a Eurovisió, es van fixar en un grup que estava molt de moda. En aquella època estaven posant-se molt de moda els grups mixtes de 4 o 5 persones, preferentment de 4, a l'estil de Marfil, a l'estil de La Pequeña Compañía, i també el grup Bravo, que van tindre un meritori tercer lloc. Van obtindre en aquella època encara en les votacions antigues 106 punts. 106 punts. Se'n recordeu d'aquella preciosa cançó? D'aquella Lady, Lady, cançó eurovisiva any 1984. Un tema del grup Bravo, un grup ja pràcticament desaparegut. Lady, Lady, tu you remember, te'n recordes? Sembla que fos ahir, eh? Eurovisió 84, tercer lloc. La cançó era molt bonica, de bo que sí.

Nana Grau, que era bonica, eh? Hi havia bones cançons d'Eurovisió, tot i que després la cosa aniria canviant fins a arribar a un festival friki com és avui en dia, el Festival d'Eurovisió. Lady, Lady, el grup Bravo, l'any 1984. Com podeu veure, això dels títols repetits dona per molt i més. I estils totalment variats i canviats. Do You Remember, de Tom i James and the Shondells, els hem posat moltes vegades, tant amb aquest tema que anem a escoltar ara, que quadra perfectament amb els títols repetits, repetitius, i també amb altres cançons més melòdiques. Tom i James and the Shondells, un dels grups pioners del pop britànic, del pop anglès. Aquesta cançó va ser un èxit l'any 1967, editat per la casa Decca Columbia. Decca era la variació, la derivació anglesa de la casa Columbia. Aquests discos amb el centre de color verd, se'n recordeu? Tom i James and the Shondells, 1967, una altra cançó que parla això, del que tots sempre volem, però que mai tenim. Money, money! Sí, sí, és un tema autènticament d'or, que també cap amb les cançons del títol repetit. Money, money.

Soleil, Soleil, Soleil, Soleil. Sí, sí, els de Chirpi, Chirpi, Chip, Chip, Soleil, Soleil, també aquella cançó Tiluidi, Tiluidam, coneguda com los Reyes Magos, eren de Blandera, en The Middle of the Road, i això se'ns va acabant ja amb aquest parà, que no m'oblides, amb les cançons amb el títol repetit. Aquesta també hagués pogut programar-se tranquil·lament, és el Bully Bully, un tema també històric de la música de ball dels anys 50. Pensem amb The Pharaohs, Bully Bully. I així, cançó, cançó, remember, remember, passen dues hores de ràdio des d'aquest para que no m'oblides, cada cap de setmana amb aquesta hora, amb aquest punt del dia, o amb la teva aplicació, que ara ens escoltes. Ja saps, si ens vols recomanar, doncs t'ho agrairem moltíssim, i nosaltres també. Com sempre dic de sortida, petons per elles, salutacions per ells. Que vagi bé, una salutació també entranyable pels companys i companyes de les diferents ràdios que posen de mantena cada cap de setmana la seva grella de dissabte o diumenge, aquest programa també clàssic de la música revival arreu de Catalunya. El Para que no m'olvides. Algú es pregunta, algun dia vindreu a fer programa en directe amb alguna de les emissores? Per què no? Si realment és possible, nosaltres, per fer un viatget, mai ens ve i ens agafa cap mena de mandra. Bully Bully! Un tema històric, eh? L'última cançó, a part de la cançó extra que vindrà per cloure aquest Para que no m'olvides, no podia ser una altra que ens digués adeu. Hem tingut ja algunes cançons que parlaven de Déu amb el seu títol, eh? Adeu, adeu, amor meu i sort de Joan Manuel Serrat. Ciao, ciao, bambina de Domenico Modugno. I alguna altra que ha sonat en forma de Déu repetit inclòs. Ciao, ciao, los Sirex. Salutacions de l'equip de Roda de Barà Ràdio. A nom d'ells, el guia de presentació, Joan Enric Vidal, i tot l'equip de la ràdio, acompanyant cada cap de setmana, com sempre, amb aquesta hora i amb la millor música de sempre. El que escoltes aquí, rarament ho escoltaràs a altres punts, bandes i sintonies. Tornem la setmana que ve. I per dir adeu, doncs, què millor que dir goodbye i dir-ho amb aquella forma doble que deien, un grup que ja ha tingut, doncs, realment alguna presència important amb el nostre temps de ràdio moltes vegades. És un grup que també va estar marcat tràgicament per la carretera. Estem parlant de Los Puntos i el seu mític goodbye, goodbye, com te puc olvidar d'ahir a la cançó. Que vagi bé! Les cançons dels títols repetits, dels títols repetitius, avui amb aquest Para que no m'oblides, posant-li imaginació i bon humor a la cosa. Goodbye, adeu, Puntos.

0: Sabeu qui són John Ford, Scarlett Johansson, John Wayne, Steven Spielberg, Matt Damon i molts més? No? Doncs són aquells que fan funcionar la fàbrica dels somnis. I com podeu entrar a la fàbrica dels somnis? Doncs sintonitzant els divendres a les 5 de la tarda el programa Silenci i Acció, on hi trobareu tot el món del cinema. Ah, i en repetició els dissabtes a la 1 del migdia. No hi ha altra fàbrica que ens faci somiar més. Silenci i Acció a Ràdio Cunit. Sayonara, baby.
1: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
2: Del pita, pita, del.
1: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
3: El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
0: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
4: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
0: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
4: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
3: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Seuranyes Blai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
4: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
4: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
0: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del Centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'Estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!
5: Ràdio Cunit. al 107.0.
6: Vols estar informat de les estrenes?
7: Saps quins són els mites del setè art?
6: Ho saps tot del món del cinema.
7: Quines són les millors pel·lícules de la història?

0: Si t'agrada el cinema, si ho vols saber tot de les bandes sonores, directors, actrius i actors, cada divendres Jordi Mauri et portarà al fascinant món del setè art. So, càmera, silenci, acció.
1: Benvinguts una setmana més al món dels 35 mil·límetres, al món del 7è art, del silenci i acció amb Jordi Mauri, al qual, com sempre, compartim diverses seccions, entre elles la pel·lícula Fantasma, que, com sempre, destaquem perquè és l'espai per la participació dels nostres oients, on mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals, els quals passarem a repassar tot seguit, però abans que ara també recordem que teniu unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per si voleu participar d'aquest espai, al qual, doncs, en aquests moments ho podeu fer-ho via telemàtica en qualsevol moment i en el marc del programa Cunit del dia de dilluns a divendres, el qual podeu sintonitzar aquí a Ràdio Cunit, doncs també via telefònica. Com sempre us avisem perquè us agafi temps a agafar paper i bolígraf per apuntar-vos les vies de comunicació directes. Ja ho sabeu que els que encertin la pel·lícula Fantasma entraran al sorteig d'aquest fantàstic lot de regals consistents en una beguda o refresc en tapa de dilluns a divendres al Racó Dolç, aquí al carrer Costa Dorada número 17. També tenim aquest esmorzar per dues persones amb el seu cafè feia el seu mig entre bafret al Rincón del Tapeo 2 a l'Avinguda Barcelona 177. També 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs a Dinàmica Club Atletisme a la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i Geltrú. I també un menú per dues persones a l'Hotel Àdia a l'Avinguda Mediterrani cantonada Avinguda Tarragona just fent frontera amb Segur de Calafell i la invitació per dues persones al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova i Geltrú. Participar és molt fàcil. Ja sabeu que els afortunats que els hi toquin aquests premis han de venir aquí al carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, en horari d'oficina de dilluns a dijous, de 9 de matí a 2 de migdia, a recollir els vostres tiquets, els quals heu d'utilitzar amb el vostre DNI, perquè són premis personal intransferibles i que caduquen també al cap de 15 dies. Recordem les vies de comunicació directes a les que són aquestes i estan ben obertes.
0: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977 67 49 18, 977 67 4918.
2: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
1: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant mur, chat o també missatge privat.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
1: Busca'ns, aquí ens trobaràs com sempre, com cada divendres a les 5 de la tarda i en reposició els dissabtes a la 1 del migdia, com sempre, amb Jordi Mauri. Què tal estem?
3: Sí, cada setmana ho diem. Búscanos.
1: Sí, senyor, aquí ens trobaràs.
3: Què vas a encontrar, Colin?
1: I també per podcast, www.radiocunit.cat.
3: Això mateix, Jaume. Doncs bé, Jaume, una altra setmana, sempre, cada setmana, Jaume. Mm,
1: i tant, i tant.
3: I portem molts anys cada
1: sí,
3: setmana.
1: Sí, sí, sí, passa volant, eh?
3: Passa volant el temps, tot i aquestes històries que, de tant en tant, històries mundials que neixen. Ara tenim un altre virus, tu,
1: sí, sisplau, sí.
3: Que ja vam fer una prova de foc.
1: Sí, toquem fusta, esperem que no vagi més, això, eh?
3: Mare meva, tu. Ai, senyor, veus, això passa per agafar un vaixell. Ah, anirem de vaixell per al món. No, home, no.
1: No cal, home, ja tenim les golondrines aquí.
3: Exacte.
1: I això no passa.
3: Exacte, i la costa de Cunit,
1: sí.
3: No fa falta, home, anar tan lluny i gastar-te la pasta.
1: I tant.
3: Bé, escolta, Jaume, escolta, molt content aquesta setmana perquè hi ha un altre tema que ja l'acabarem de polir quan acabi la temporada, ho dic així de clar, futbolística.
1: Ah, molt bé.
3: Però de moment estem molt contents.
1: I tant.
3: Uns ho veuen de color i els altres ho veuen de color blanc.
1: Sí, estan en blanc.
3: Bueno, va, vinga, anem per feina, que és el que interessa al nostre programa de cinema. Ara podem fer comentaris, allò en plan, doncs mira, divertit i tal, però el cinema és el més important. Per tant, si et sembla, jo ja començaria el programa, doncs, amb el que fem sempre. Ui, tenim una mosca aquí dins, sembla la mosca de televisió.
1: Sí, no?
3: Aquesta és de la ràdio. Amb el sumari, eh? Comencem amb el sumari, Jaume?
1: Som-hi.
3: Vinga.
2: Cinèfils, pareu molta atenció. Aquest és el sumari d'avui. ells són els clàssics de la televisió.
3: Sí, de clàssics de la televisió hi ha molts, i de molts estils. Aquesta vegada en tenim un que, després de la seva estrena, l'any 1978, va causar un gran impacte entre els telespectadors per la crudesa de la seva temàtica, el drama de les víctimes de la política nazi durant la Segona Guerra Mundial. La sèrie és Holocausto.
2: Quina és la pel·lícula fantasma d'aquesta setmana?
3: Aquesta vegada ens visita una de les pel·lícules més famoses del llegendari director John Huston. És de l'any 1951 i narra una sèrie d'aventures que transcorren en un atrotinat vaixell de riu amb Katharine Hepburn i Humphrey Bogart com a protagonistes. Fàcil, no, aquesta setmana?
2: Oh, els grans mites del cinema.
3: Doncs sí, aquesta setmana ens visita un actor britànic que potser no ha estat massa valorat pel gran públic, però que la seva qualitat com a actor resta reflectida en papers que va representar en pel·lícules d'èxit. Ell és Oliver Reed.
2: Podrem saber quines són les estrenes de la setmana?
3: Sí, és el que dic cada setmana. Jo us recomano 4 pel·lícules. Ara, depèn de vosaltres, trieu la que creieu que pot ser més interessant i aneu al cinema. Aquestes són les estrenes de la setmana.
1: Molt bé, Jordi. Tenim, com sempre, programa força cargadet.
3: I tant.
1: I si sona, doncs entrem en tamari, no, ja?
3: Ui, sí. Matèria. Jo aniria a buscar ja els sospirs de la tele, què et sembla?
1: Ai...
2: Com enyoro les sèries clàssiques de la tele. Heidi, Bonanza, Los Intocables... Vosaltres també?

0: totes, totes les trobarem a Els clàssics de la televisió.
1: Molt bé, Jordi, què tenim aquesta setmana?
2: Doncs mira, Jaume, aquesta setmana ens visita una minissèrie de televisió estrenada l'any 1978 a la cadena nord-americana NBC i sota el títol de Holocausto, la qual es va emetre en 5 capítols entre el 16 i el 19 d'abril del 1978 i va assolir una enorme popularitat arribant a una quota de pantalla del 49%. Doncs sí, aquesta minissèrie narra la història de l'Holocaust jueu de la Segona Guerra Mundial des de la perspectiva dels Beis, una família de jueus alemanys, així com des de la perspectiva de la família Dorf, un dels membres de la qual acaba convertint-se en oficial de les Schutzstaffel, és a dir, les macabres SS. Amb aquest argument, com us podeu imaginar, al llarg de la sèrie, cadascun dels membres de les dues famílies experimentaran els horrors de l'Holocaust i com va passar-li a milions de persones amb un terrible final. Cal destacar com a protagonistes principals la presència de Meryl Streep i de James Woods. Malgrat ser un èxit entre els espectadors, la sèrie va donar lloc a crítiques com, per exemple, la del New York Times, dient que era incerta, ofensiva, barata i que com a producció de televisió aquest treball és un insult per als que van morir i per als que van sobreviure. Bé, doncs, Jaume, aquest és el clàssic que he triat per aquesta setmana, Holocausto, de la que escoltarem l'intro dels capítols. Què et sembla?
1: Molt bé.

és veritat o no? Tots tenim motius per enyorar les sèries de la tele. Per això, cada setmana, a Silenci, Acció, escolto els clàssics de la televisió.

0: Atenció, cinèfils, és el moment del concurs. Participa i amb les pistes que et donarem sabràs quina és la pel·lícula fantasma.
1: Sí, sí, el temps passa volant. Encara ressonen a les vostres oïdes les pistes de la darrera pel·lícula fantasma. I després del sorteig ja en tenim una altra. Ho veieu, cinèfils? Que fàcil! La gent del Silenci i Acció sempre acudeix a la cita que tothom espera. Quina? Doncs la juguesca, per descobrir quina és aquesta vegada. Per tant, anem ja amb les primeres pistes. Avui tenim una pel·lícula de l'any 1951, dirigida pel llegendari director John Huston, amb l'actuació de dues estrelles de Hollywood del moment, Katharine Hepburn i Humphrey Bogart. El film va rebre 4 nominacions a l'Oscar: actor, actriu, direcció i guió, dels quals en va guanyar un, Humphrey Bogart, com a millor actor.
2: Amb mantega?
3: Sí, sisplau.
2: Germà?
3: Gràcies. El soroll que em fan els budells. Qualsevol diria que hi porto tigres a l'estómac.
2: Agafi més pa amb mantega, senyor Olnet.
3: Gràcies, senyoreta. Amb molt de gust. Perdoni. És estrany. Vull dir, per què ens fan tant de soroll de vegades els budells.
2: Agafi una mica de pastís, senyor Olnet.
3: Moltes gràcies.
4: En Harvey Morton ja és bisbe.
3: Què?
2: No sé qui és.
4: Que no te'n recordes d'en Harvey? Era ros, una mica més jove que jo i galtes rosades. Va cantar un solo al concert de commemoració. Em sembla que era el Sant Sant.
2: Em sembla que me'n recordo, ja fa molts anys d'això.
4: Ara ja és bisbe.
2: Que bé.
4: Crec que en Harvey és més jove que jo. 4 o 5 anys. És força curiós. No era un bon estudiant. I no pertanyia a la millor classe social. Però això sí, va fer un bon casament.
2: Ah?
4: Sí. Amb la vídua d'un fabricant. Es deia com? Griggs? Briggs? Això mateix, Alfred Briggs. Feia sabó, em sembla. La vídua d'en Briggs. No ho dic per desmereixer en Herbie. Me n'alegro per ell, naturalment.
2: Esclar.
3: Ho sento, no ho puc evitar.
4: Era el Sant Sant.
2: Més té, senyor Olnet?
3: No, gràcies. Me n'he d'anar immediatament si vull arribar a la mina abans de demà al vespre.
2: No tingui pressa.
4: No es vol quedar a sopar?
3: No, gràcies, de tota manera. Probablement no tornaré per aquí durant un parell de mesos.
4: I què passarà amb el correu?
3: No crec que hi hagi correu en una temporada.
4: Per què no?
3: Els alemanys el retindran.
4: Digui'm, per quin motiu?
3: Per la guerra.
4: Guerra? On, senyor Olnet?
3: A Europa.
4: Ah, sí? Entre qui?
3: Doncs Alemanya, Anglaterra...
2: Anglaterra?
3: Sí, senyor.
4: Així estem en guerra.
3: Això és el que m'han dit. Alemanya diu que va començar Anglaterra i ells diuen que va ser Alemanya.
4: Però què més en sap? Què ha passat?
3: A veure, no recordo res més. Ah, sí, els francesos també hi estan ficats. Hi ha Àustria, Hongria, Bèlgica, Espanya... Ja no recordo qui està amb qui.
4: No en sap cap més detall?
3: No sé res més, a veure què me'n poden dir a l'invasi.
4: Però quina serà la nostra condició, enemics?
3: Quin mal els podria fer els alemanys en aquest lloc deixat de la mà de Déu?
2: Déu no ha deixat aquell lloc, senyor Olnet, com ho testifica la presència del meu germà.
3: Oh, no s'ho prengui malament. Sí, es veu que sí. Bé, jo me'n vaig ja.
1: Bé, situem-nos a l'època i el lloc on transcorre la història. Som a l'any 1914 i la Primera Guerra Mundial ja ha començat i la història ens situa a l'Àfrica Oriental Alemanya. El personatge principal és un tal Charlie Almond, un canadenc que es dedica a transportar mercaderies pel riu Ulanga. Un bon dia, amb la seva vella embarcació anomenada The African Queen, arriba un indret que visita regularment per lliurar subministraments i el correu a dos germans anglesos que fan de missioners en un petit poblat.

0: També hem passat per aquí. L'altre dia, després de marxar, els tambors van ressonar. Per això els meus homes gemegaven i es recargolaven. Els vaig preguntar què passava i em van dir que els tambors deien que els soldats atacaven la seva gent i els cremaven els poblats perquè no tinguessin enlloc on tornar. I efectivament, quan vaig retornar al poblat i els meus homes ho van veure, van fugir cap a la selva. A mi em sembla que volen convertir els nadius en soldats per quedar-se tota l'Àfrica. I el reverent?
1: És a dins. És mort.
0: Oh. Oh, vaja, això sí que em sap greu. Si s'han atrevit a matar un home incapaç de fer-los cap mal, és que ningú no està segur.
2: Bé, la història dona un gir inesperat. El poblat és atacat per un escamot de soldats alemanys, els quals s'han endut a tots els vilatans. El reverent de la missió mort tràgicament i llavors tan sols la germana resta viva i sola. El nostre protagonista, a la dona perquè, vaja, la insta, perquè marxi amb ell, amb el seu vell bot riu avall, malgrat els perills que hauran de suportar i que suposadament els alemanys els estaran buscant per requisar la seva embarcació.

0: Què? Què me'n diu?
1: De què, senyor?
0: Li han agradat?
1: El què?
0: L'aigua blanca, els ràpids.
1: No hauria dit mai que...
0: No li retrec gens que s'hagi espantat. Gens ni mica. Qualsevol persona amb sentit comú té por de l'aigua blanca.
1: No hauria dit mai que una simple experiència física pogués ser tan estimulant.
0: Què vol dir?
1: He experimentat una emoció com aquesta poques vegades. Amb algun sermó del meu estimat germà quan estava inspirat pel sant esperit.
0: Vol dir que vol continuar?
1: Naturalment.
0: Senyoreta, que és boja.
1: Per què ho diu, això?
0: Sap què hauria passat si haguéssim topat contra una d'aquelles roques?
1: Però no hi hem xocat. La veritat és que m'omple d'admiració la traça que té, senyor Olnet. Quan hagi practicat una mica més amb el timó, creu que ho podré intentar, jo?
0: Li diré una cosa. Aquells ràpids no eren res comparats amb els que hi ha més endavant. De fet, d'aquells no se'n podia dir ràpids.
1: Em moro d'impaciència.
0: Però, senyoreta...
1: Ara que per fi ho he provat, no m'estranya que li agradi anar amb barca, senyor Olnet.

0: Li passa alguna cosa, senyor Olnat? Digui-m'ho.
1: Res. Vostè no ho entendria.
0: No comprenc què el preocupa. Ha sigut tan agradable el dia. Digui'm què té. Digui, senyor Olnat.
1: Aquest disbarat d'atacar el Luisa. Això de baixar pel riu.
0: Un disbarat?
1: No farem res d'això.
0: Esclar que sí. Quina idea més absurda.
1: Quina idea més absurda? Quina idea més absurda? Senyoreta, vostè té idees 10 cops més absurdes que jo.
0: Però per què no vol seguir endavant, senyor Olnat?
1: Pel riu. I Xona.
0: Xona?
1: Exacte, Xona. Una sola bala sobre aquesta matèria explosiva i saltarem pels aires a trossos així de petitets.
0: Doncs hi passarem de nit.
1: Ah, no, de cap manera. Després de Xona hi ha els ràpids i ningú amb 2 dits de front hi passaria de nit per allà.
0: Doncs hi passarem de dia. Baixarem per la part del riu més allunyada de Xona tan de pressa com puguem.
1: No, no ho farem.
0: Vostè va dir que sí?
1: Això no és cert. No vaig dir que sí a res.
0: És un mentider, senyor Olna. Pitjor encara, és un covard.
1: La covarda és vostè. Vostè no és una senyora com cal. Això és el que la meva mare li diria. Si la meva pobra mare la sentís...
2: Durant tot aquest perillós viatge de fugida pel riu, succeeixen situacions a vegades de caire tràgiques i altres vegades divertides. És clar, els dos tripulants són de caràcter i d'estil totalment oposats. El capità de l'embarcació, Humphrey Bogart, és un bon home, molt rudimentari, una mica ximplet i molt aficionat a la beguda. En canvi, la passatgera accidental, la missionera que dona vida a Catherine Hepburn, és una dona culta, molt carca i d'educació clàssica. Malgrat tot, en aquest llarg viatge arribaran a tenir una entranyable relació.
1: Tornarà a ser aquí demà. Quan torni a passar, l'estarem esperant.
0: Charlie, hauríem de fer una neteja a fons. Freguem el pont i brunyim els metalls.
1: Sí, ha de fer força goig perquè serà la representant de l'Armada Reial. Escolta, Rosie, he pensat que...
0: Què, Charlie?
1: Que no cal...

0: sac, a veure què faries. En canvi, jo, ja saps, tinc mil solucions amb el motor. Escopir, puntades de peu i tornaria a funcionar de seguida. Oh, ell sap qui mana a bord, no ho dubti gens ni mica.
1: Suposo que tens raó.
0: Aleshores, ja està decidit. Em llançaré un segon abans de topar i vindré nedant cap a la riba. I en acabat, tots dos anirem cap a Kènia.
1: No, jo volia dir que caldrà que tu també vinguis.
0: Jo també? Què vols dir? No havíem quedat que això ho podia fer un de sol.
1: Però tu m'has convençut que no. I ja està decidit. Ho farem tots dos.
0: No, de cap manera. Tu m'esperaràs a la riba est.
1: Però qui et penses que ets per donar-me ordres?
0: Jo sóc el capità, em sents? I no et deixaré venir amb mi, només faries nosa.
1: També et devia fer nosa quan vam baixar pels ràpids. I evidentment tot allò que em vas dir quan érem al riu era mentida. Que mai no ho hauries aconseguit tu sol, que havies perdut el cor. I tot allò... Ets un mentider. Oh, Charlie, per què ens barallem ara?
0: Oh, Rosie, és que no puc suportar pensar que et podria...
2: Bé, res més, cinèfils. Aquestes són les pistes de la pel·lícula Fantasma d'aquesta setmana. Un treball del director John Huston, el qual... Algunes escenes es van rodar en escenaris naturals d'Àfrica i altres en uns estudis d'Anglaterra. Com a anècdota, cal dir que la pel·lícula va patir endarreriments en el rodatge africà, ja que el director, John Huston, volia aprofitar la seva estada al continent per anar a caçar un elefant. Vaja, tot un caprici. Us deixo amb un fragment de la banda sonora del film. Amigues i amics, fins la propera setmana. Sayonara, baby.

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita pita del.
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
0: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Siurany Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del Centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'Estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!

0: Ja ho diem, nosaltres tenim la clau de la fàbrica dels somnis. La obrim i què hi trobem? Els grans mites del cinema.
1: Molt bé, què tenim aquesta setmana?
2: Doncs sí, Jaume, com passa cada setmana, en obrir la fàbrica dels somnis ens permet parlar d'un mite del cinema. Aquesta vegada ens visita un actor molt peculiar, llevat de ser un bon artista, eh? Mm-hmm. Ell és Oliver Reed, el qual va néixer el 13 de febrer de l'any 1938 a Wimbledon, al sud-est de Londres, i que morí en dos anys... aquí m'està liant pensant en Wimbledon. Dic, no és un tenista, és un actor.
1: Actor, sí.
2: A veure, i que morí el 2 de maig del 1999 a Malta. Reed va ser un actor de cinema notable per la seva corpulenta presència i amb una gran personalitat cinematogràfica. Després de fer les seves primeres aparicions destacades a la gran pantalla en pel·lícules de terror de la productora Hammer a principis de la dècada de 1960, les seves pel·lícules més destacades inclouen La trampa, del 1966, o el paper de Bill Skye, el film dirigit per el seu oncle Carol Reed, Oliver, que va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula el 1969, o The Devils, el 1971, donant vida al personatge Athos, al film, per exemple, Los tres mosqueteros, de l'any 1973. Mira, ja que he parlat d'un dels seus èxits, Jaume, la pel·lícula Oliver, un musical basat en la novel·la de Charles Dickens, Oliver Twist, què tal si escoltem un fragment de la seva banda sonora?
1: Molt bé.

0: Un gran musical, Oliver.
1: I tant.
0: Que va guanyar l'Oscar, recordem, el 1969. Bé, continuem. De vegades la fama costa d'assolir, Jaume, tu ja ho saps.
1: Mm-hmm.
0: De jove, Oliver Reed va treballar com a porter d'un club de striptease i boxejador de fira abans de convertir-se en actor. Posteriorment va començar en el món de la interpretació participant com a extra en diverses pel·lícules dels anys 50. Mai abans havia estudiat en cap acadèmia d'art dramàtic, ni tampoc tenia experiència al teatre. Això sí, era un gran admirador de l'actor Errol Flynn, protagonista de pel·lícules d'aventures. El primer paper protagonista de Reed va arribar quan la Hammer Productions li va donar el paper del personatge central a la pel·lícula La maledicció de l'home llop, de l'any 1961. L'any 1969 arribaria el seu famós rol a la pel·lícula Dones enamorades, en la qual surt nu lluitant amb Alan Bates. El 1971 va participar en la controvertida pel·lícula The Bales amb Vanessa Redgrave i quatre anys després el musical Tommy, inspirat en el disc del grup The Who, Tommy. Aquest gran actor tenia un problema personal. Bevia molt. No, moltíssim. Tant és així que molts productors desconfiaven de donar-li papers. Per exemple, l'any 1969 podria haver protagonitzat el rol de James Bond. Llavors, la productora va triar Sean Connery per donar vida a l'agent 007. El seu últim personatge va ser el de Pròxim, el mestre de l'escola de gladiadors a la pel·lícula Gladiator, de Ridley Scott, de l'any 2000. En el rodatge, del qual va morir d'un atac de cor, en intoxicar-se d'alcohol disputant una aposta en què guanyava el més borratxo.
1: Bueno.
0: A causa de la seva mort, atenció, la companyia va haver de pagar 3 milions de dòlars més per recrear la cara digitalment per l'última escena. Tot i que Reed no havia begut alcohol, des que havia començat el rodatge d'aquesta pel·lícula, atenció, Jaume, va morir en un bar irlandès pressionat per haver acceptat una competició de begudes. Van arribar a beure 3 ampolles de rom jamaicà, 8 ampolles de cervesa alemanya, nombrosos whiskies dobles i haver reptat a fer uns polsos a 5 joves mariners de la Royal Navy.
1: Gram.
0: O sigui que l'home, el seu cor no va resistir.
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, malgrat tot, Oliver Reed sempre serà recordat en el món del cinema per les seves bones i acurades interpretacions a les pel·lícules que va protagonitzar. Ja ho deia al principi, tot un actor molt peculiar. Donem-li, doncs, la benvinguda a la nostra galeria de mites del cinema, tot escoltant el tema principal del seu darrer treball, a títol pòstum, Gladiator.

0: Vols saber quines pel·lis pots anar a veure? Doncs el lloro. Aquestes són les estrenes de la setmana.
1: El lloro, eh?
2: El loro, ¿cómo estamos? Que nos salimos, oh.
1: I tant, i tant.
2: Hablando de cine, eh?
1: Sí, sí.
2: Parlant de cinema. Escolta, Jaume, aquesta setmana, com sempre, tenim quatre pel·lícules. Tenim una comèdia negra. Tenim una pel·lícula basada en fets reals. Tenim una comèdia romàntica. I què hi falta?
1: La de Sustito.
2: Una de Sustito, pues també la tenim.
1: Si molt bé.
2: Cada setmana.
1: Sí, sí, de tot avui, eh?
2: Exacte. Bé, comencem amb la comèdia negra. La pel·lícula és britànica i es titula Jugada Maestra. Atenció, és una comèdia negra molt curiosa. Un tal Beckett és un potencial hereu d'una fortuna supermilionària, però té un petit gran problema, que és l'octau de la línia de successió.
1: Mm?
2: O sigui que per davant en té set.
1: Déu-n'hi-do.
2: Llavors, tu què faries, Jaume? No, millor no m'ho diguis, millor no m'ho diguis. El que fa el protagonista és molt senzill. Matar a tots fins que només resti ell viu. Per tant, escoltem el tràiler d'aquesta comèdia, Jaume.
1: Molt bé.
2: Jugada Maestra.
3: Vale. Si és a vida o muerte, ¿qué harías con 1,000,000,000 de dólares?
4: ¿Estoy obligado a responder? Desde que nací, mi madre me dijo que éramos diferentes. Sí, su familia la había desheredado. Pero un día yo sería el único heredero de mansiones, aviones, una o dos islas.
3: Ve que no te creo. ¿Ahora vives en la ciudad?
4: Ya ves. ¿Mm? Pero no en el centro.
3: ¿Qué ha pasado con la fortuna de la familia?
4: La heredaré. Algún día.
3: Vale. Llámame cuando los hayas matado a todos.
4: Eran siete. Siete cabrones forrados.
3: ¡Wow!
4: ¿Qué me separaban de 28,000,000,000 de dólares? Si tuviera que podar algunas ramas del árbol genealógico...
5: Espera. ¿Quién eres?
4: Soy Beckett.
3: Dos llamadas, dos emails...
4: He estado liado.
3: ¿Con qué?
4: Mis líos.
6: Has estado ascendiendo a tu manera. Digamos con malas artes.
7: Espero no molestar.
3: Teníamos un acuerdo.
8: De aquí no sales hasta que confieses.
3: ¿Sabes lo de los Redfellow?
8: ¿Qué les pasa?
3: ¿A quién le toca? Yo estaría nervioso.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Home, és que són 28,000,000,000 de dólars.
1: Ui. Tela, eh?
2: Ai, senyor, no vull ni pensar-ho.
1: Sí, sí.
2: El que faria jo.
1: Ui.
2: Bé, doncs sí, comèdia divertida, comèdia negra, això sí, Jugada Maestra, pel·lícula britànica. Vinga, tenim una altra de britànica, però en aquest cas és irlandesa.
1: Mm?
2: Aquesta és la de Sustito. Es titula Hocum. És terror sobrenatural, bruixeria, etc. Un escriptor estatunidenc de novel·les de terror visita amb les cendres dels seus pares una fonda a Irlanda. Mentre prepara el ritual d'extendre aquestes cendres, passa uns dies en aquest indret, diu, escolta, mira, saps què? Quedaré uns dies de vacances. Però, què passa? Llavors comença a viure uns fenòmens paranormals i terribles. Hocum, escoltem el tràiler, Jaume.

Moltes gràcies, Txema David, que ell és un crac a l'hora de fer muntatges musicals, també a l'hora de fer bauetes i jingles, caretes també, separadors que sonen en aquest programa que es diu Hit Parade, que presenta un servidor al Jordi Casas, jo mism, amb la col·laboració de Caco, anava a dir Méndez, Caco Méndez, nou nom, Caco Martínez i l'Esteve Llop, que no té res a veure amb el Txema, el Llop de Vic, que és el que fa, diguéssim, les cançonetes i els jingles, amb la veu també d'Ivan Cànovas, el gran doblador, sinó que és el que ens presenta també alguna que altra cançó. Doncs res, companys i companyes, benvinguts a una nova edició de Hit Parade, recuperant 70s, 80s i 90s.

Girona, el Baix Llobregat, el Vallès, Maresme, Barcelona, àrea metropolitana, tota l'àrea, i Barcelona capital, també a l'Anoia, el Baix

0: Sitges, que està al Garraf. Una forta salutació, companys i companyes, i com és habitual, cada setmana tenim entre nosaltres el Caco Martínez, que ens presenta alguna d'aquelles cançons que tenia guardada en algun lloc, oi, Caco?
1: Hola, amics, ja us trobava a faltar. Sé que esperàveu aquest moment, així que per alegrar-vos al finde, anem al gra. Avui, a Hit Parade, escoltarem la cantant nord-americana Gloria Gaynor, una de les grans veus de la música disco. Al llarg de la seva carrera ha mantingut rellevància internacional, explorant també el gospel i rebent premis com el Grammy. Va aconseguir fama mundial als anys 70 amb himnes com el que escoltarem avui, Never Can Say Goodbye, un track dels que ha fet història, tant per la seva qualitat musical com per ser un dels tracks més versionats i remixats de la música disco. Som-hi!

Escoltes Hit Parade, els èxits dels 70, 80 i 90 amb Jordi Casas. Hem parit Hit Parade per remoure els teus records.

Times, d'on es va treure el Rapper's Delight de Sugar Hill Gang, o, per exemple, l'Afric, aquella de Africa. Nile Rodgers i Bernie Edwards, en pau descansi, Bernie Edwards, juntament amb Mark King, de Level 42, un dels millors baixistes del món. Eren els Chic amb una gran cançó que es deia Everybody Dance. Avui estem així una miqueta de funk, ja que en Caco ha volgut començar amb Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye, cançó que més tard de Communards Bronze Kibit, doncs,

0: Hagnall,
1: un home que sembla un motxo amb un micròfon, al front de Simple Red, i quan diem Simple Red ens ve a la memòria Jericho o aquella cançó que es deia Something Got Me Started. Però bé, aquesta era una altra, no tan coneguda, però sí un dels grans temes de Simple Red. Es deia Els diners són tan pocs que no cal ni parlar-ne. Money's too tight to mention. Senyores i senyors,

Era l'any 1984, un àlbum que es deia Welcome to Pleasure Dome, Frankie Goes to Hollywood, amb Relax, Don't Do It.

nostres. Quants records ara mateix a Hit Parade amb aquesta banda austríaca que l'any 85 va ser un número 1 amb això que es deia Touch by Touch.

Glorious Bastards, gran pel·lícula i gran cançó de Ray Parker Jr., que ara mateix recuperem en aquest programa que s'emet arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, en línia i també en forma de podcast. Molt bé, senyores i senyors, l'altre dia varen tenir, bé, ja fa dies, una notícia trista. I és que ens va deixar ni més ni menys que un home que es deia Lance Taylor. Ens va deixar el dia 9 d'abril de l'any 2026 degut a unes complicacions d'un maleït càncer. Ell es feia dir Africa Bambaataa i, acompanyat dels UB40, segurament el recordareu amb aquesta cançó que es deia Reckless. El nostre homenatge a

0: Hit Parade per tot Catalunya, Andorra, Ses Illes, Formentera i Ibiza.
1: Hola, Casas, xato. Ara sí que m'ha caigut la figa a terra amb aquest temarro que estàs punxant.

com una arpa que es diu Cora, de la qual era especialista aquest home, que malauradament ens va deixar el dia 22 de maig de 2020. Mori cante amb un número que es deia...

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un

0: Això sona bé.
1: DJ Jaumix presenta
2: el Tecnòdrom.
3: Jaumix in session. Entra a la discoteca virtual de les zones al Tecnòdrom.
0: Al Tecnòdrom amb DJ Jaumix.
4: Bona nit, família. Benvinguts un dia més aquí al Tecnòdrom.
5: Dues horetes de música electrònica.
4: Sessió Revival. Sessió Revival a la primera part. Sessió Tecnòdrom. Sessió Tecnòdrom. Segona part. A través de la teva sintonia, amiga. I com no, també en el nostre Facebook del programa. El Tecnòdrom.
0: Tac.
4: Amb un servidor DJ Jaumix, amb les maletes a punt i preparades. Comencem! Ladies and gentlemen, senyores i senyors, benvinguts una setmana més al Tecnòdrom. Per totes aquestes persones que ens escolten i els agrada la música electrònica, ja ho sabeu, aquí tenim un espai, el teu dial. Amb un servidor, Jaume Asens, que us saluda. Bona nit a tots i a totes, a tots i a totes, a lo que sigueu. Això és el Tecnòdrom, la teva discoteca virtual de les zones.
3: Entra a la discoteca virtual.

Benvinguts al Tecnòdrom. El Tecnòdrom amb Jaume Sens. Això és el Tecnòdrom.

sí senyor. Per tota la gent que no està acostumada a escoltar-nos, dils i doncs la benvinguda a tota aquesta gent que s'acaba de sintonitzar el nostre dial. Aquí estem per liar-la. És cap de setmana!

Al programa amb la sessió del nostre DJ resident Jaume X in session. Me ha fet desnès a la mà intentant doncs treballar llogar aquest cos i calentant motors per tota la gent que se'n va de festa aquesta nit i sobretot aquests amants de la música electrònica, perquè a mi, a un servidor, m'agrada la festa, m'agrada la nit, l'electrònica, m'agrades tu tant de dia com de nit. Nucli del Rami. Senyores, senyors, benvinguts.

Aquesta discoteca virtual que trobes tots els caps de setmana. Com a tots i totes, xato, xato, solo que sigueu. Amb força trampera. Escoltant l'emissora que escolten les altres emissores de la comarca.

amics que anteriorment hem sentit de la mà de Rolo Leyana. I ara, doncs, seguim, seguim. A més música revival. Sessió revival del Tecnòdrom. Música dels 80. Com ens agrada. En els anteriors programes hem posat música de València, música tecno-valenciana. Avui ens hem tornat una miqueta més conservadors. O no. Ens n'anem cap a Itàlia. Adéu!

0: La ràdio més propera, Ràdio Cunit, 107.0 de la FM.
1: Escoltes el Tecnòdrom? Uau!
2: Home, castanya, vinga, filtra, filtra! Aquest loop que acabem de fer, mare de Déu! I som-hi! I vinga! Toma eco, toma eco! Vinga, que ens noti que ens agrada l'electrònica aquí! Home, escolta, aquí és que tenim Déu-n'hi-do, eh? Vinga! Més flor, més flor, més flor! Amb trampera! Què no us esperàveu, aquesta, eh? Anys 90! Això és el Tecnòdrom des de la 107 FM! Això! Ràdio Cunit!
3: Això és el Tecnòdrom.

sessió de revival del Tecnòdrom. I a fer tremolar. Pedro Chabla.

0: Sessions o sessions? In session!
1: Seguim amb més música espagueti. 10,
2: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Sessió revival del Tecnòdrom.
0: Uau!
1: Per tots aquests que no troben cap dial, que no recorden ja aquells temes que tant els feien vibrar, tenen un espai en aquest dial, vaja. La sessió revival del Tecnòdrom. Uns 20 minutets aproximadament de la millor música dels anys 80 i 90. I per què no dir-ho també dels 70 i dels 60, depèn de com. Perquè aquí ens agrada la música electrònica, ens agrada la nit, ens agrada la festa, ens agrades tu. I aquest mix, aquesta sessió revival, l'ha fet un servidor també, com no, però tot s'ha de dir en un programa informàtic que maqueja bé les cosetes, eh? Temes tan interessants com Sandy, Ryan París, compositors, vaja, Rigueira, entre d'altres. Italo Disco. Aquella música electrònica d'origen italiana que ens arribava via Filadèlfia a totes les pistes de ball. Impressionant! Sents el que jo sento? Escoltes el que jo escolto? Disfruta amb nosaltres a través de les ones i viatja! I deixa't emportar. Perquè recorda que de música no en fem, però sí en posem. Vola amb nosaltres!

0: Wow.
1: Mític, mític, ara ve tot un hit. Productors, és tot Ike Waterman.

Sessió Revival del Tecnòleg. Sessió Revival del Tecnòdrom. Sessió Revival del Tecnòdrom.

I a la recta final de la nostra sessió Revival d'avui a la nit, la ràdio més calenta de la Costa Daurada, amb un servidor Jaume Asens, per si t'acabes d'incorporar. Et saluda i et dona la benvinguda per tots aquests amants de la música electrònica. Aquí tens un espai al teu dial. Sessió Revival des del Tecnòdrom.

0: Sessió Revival del Tecnòdrom. Sessió Revival del Tecnòdrom. Sessió Revival del Tecnòdrom.
1: Wow!

Doncs sí, avui ens ha donat per fer música espagueti dels anys 80. Però per la gent que li agradi més el tecno, no es desesperi, perquè tenim la sessió ben a punt. Ja ho diem, sempre ben amunt i sempre ben a punt. Dins de la teva discoteca imaginària. Això és el Tecnòdrom. Benvinguts! Kalimba de Luna! Com ens agrada els 80!

0: Jaume Sens, un servidor. Us dona la benvinguda.
1: Paula, què dius?
0: És el que dic, és el que dic, és el que dic. Per tots aquests amants de la música electrònica, germans i germanes en el ritme, aquí tens un espai a teu dial. Dream around my sweet desire. Des de l'emissora més calenta.

0: Això és trompera matinera.
1: Hala, què dius?
2: La millor música electrònica de la Costa Daurada, el Tecno.

0: T'espero tots els dissabtes a les 11 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
1: Estàs escoltant les sessions en directe de DJ Jaumix.
2: Entra a la discoteca virtual de les zones al Tecnòdrom.
3: El Tecnòdrom, amb Jaume Sens.
4: M'agrada.